0: hem arribat a les 9. Repassam les qüestions més destacades d'aquest matí. En aquesta hora comença el ple del Parlament, que avui estarà inevitablement centrat en la convocatòria d'eleccions generals de dia 29 de novembre. Fa poc més d'una hora s'ha publicat al butlletí oficial de l'Estat el decret de dissolució de les Corts.
1: A les Balears encara no s'han confirmat els caps de llista. La candidatura més clara en espera d'unes primàries és la socialista, que podria estar encapçalada per l'actual presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol. L'esquerra sobiranista, Més per Mallorca i Més per Menorca, per part seva, han descartat concórrer als comicis amb marca estatal, com ho van fer el 2023 amb Sumar.
0: Aquestes eleccions arriben després que divendres el Congrés no convalidés els decrets d'habitatge del govern espanyol. Avui el Consell de Ministres els tornarà a aprovar, independentment del que passi amb les normes. Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor.
1: Els sindicats demanen un habitatge i uns salaris dignes. José Luis García, secretari general de Comissions Obreres a les Illes.
2: Perquè entenem, com ja venim dient des de fa mesos, tenim un problema de salaris. A més, la negociació col·lectiva a nivell estatal està bloquejada i, per tant, aquest bloqueig també afecta a les pujades salarials.
1: L'edat encara no s'ha concretat, però serà abans de les eleccions.
0: En canvi, els metges es plantegen ajornar la vaga indefinida prevista el 28 d'octubre després de la convocatòria d'eleccions. Amb els comicis, la reforma de l'Estatut Marc proposada pel govern central queda paralitzada.
1: Ho ha explicat fa uns minuts a l'informatiu Matí Miguel Lázaro, president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics i del CIMEVAL, el Sindicat Mèdic Balear, que assegura que actuaran amb responsabilitat. Lázaro diu que ara exerciran pressió als partits perquè es defineixin.
3: Vamos a ver cómo se retratan, perdón por la expresión, y ahí actuaremos, digamos, difundiendo al colectivo médico que partido político defiende un estatuto propio que por fin se adapte a las necesidades sanitarias del siglo XXI. Tenemos un estatuto del año 2003.
0: I que sí que manté avui la seva aturada són les treballadores de l'educació infantil de 0 a 3 anys. Estan cridades a una vaga general per reclamar millores salarials i laborals i sobretot un marc comú per a tot el sector de les Balears. Caterina Banya, en directe des de l'Escoleta de Ciutat Antiga, Palma. Bon dia.
4: Bon dia, ara mateix hora punta d'entrada, però la realitat és que hi ha manco infants, manco famílies, manco moviment, per tant, de l'habitual. Aquí, servei mínims, també servei de menjador, la majoria de famílies entenen aquesta vaga, d'altres no els queda més remei, ho han vist, que deixar els fills al centre els escolta.
5: El nivell de ràtio és molt elevat per poder atendre a tots els infants, a totes les seves necessitats. Actualment tenim 7 nadons, 12 a les aules de U2 i de 8 a les aules de 2-3.
4: Aquesta és una de les reivindicacions principals, en aquest cas, de les educadores, ràtios més baixes. Parlava Clara Ruiz, ara sí que podem escoltar un dels pares.
6: Per nosaltres és una gent molt important, les educadores de les escoles públiques, perquè la gent que fa créixer els nostres infants des de bon començament.
0: I bé, aquesta és la situació des de l'Escoleta de Ciutat Antiga de Palma. I les Balears han tancat l'estiu amb 158 onades de calor marina. Les altes temperatures han afectat els ecosistemes marins com la Posidònia oceànica i han incrementat la mortalitat d'organismes.
1: S'han registrat temperatures de la mà superiors als 30 graus durant més de 30 dies a punts com la Dragonera. Melanie Jussà és investigadora del SOSIP.
7: I en les Islas Balears podem dir que s'han registrado ya desde enero hasta septiembre 158 días de horas de calor marina.
0: Son ara les 9 i 4 minuts. Comença el programa al dia.
8: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
9: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a

0: A Ràdio Pollença són moltes les persones que treballem perquè tu, sense sortir de casa, puguis estar informat de tota l'actualitat del municipi. Entre tots, feim el poble que volem. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Som na Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
2: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena al Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura. Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Ràdio Pollença. 107.9 de la FM. La ràdio que escoltes.
1: Molt bon dia a tothom, són les 9.
2: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
3: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
1: Cada dematí, de dilluns a divendres, a partir de les 9, fem un repàs a les notícies destacades de la jornada.
4: Hola, bon dia i molt bon dia per tothom.
1: També fem una ullada a la previsió meteorològica.
3: Si voleu estar al dia de tot el que passa al municipi, no deixeu de sintonitzar-nos al 107.9 de la FM.

0: Molt bon dia, són les 9 i 7 minuts i encetam una nova edició d'aquesta Fil per Randa. Avui, segon dia de nova programació, la programació de tardor i d'hivern, que just ahir vàrem encetar Ràdio Pollença amb aquestes noves sintonies. Bon dia, com estàu, Bruno i Maria?
1: Bon dia. Bruno. Molt bé.
0: Us hem d'habituar en aquestes noves sintonies.
2: Però en Bruno comença molt feliç amb Beatles. Ja
1: sí,
2: de primera.
1: Per qui no s'hagi donat compte, és una cançó de Beatles.
2: Ja qui li haurà triada?
1: Sí.
0: Perquè en Bruno no li agrada, no
1: ja,
0: Beatles.
1: Ja que
0: no.
1: L'he pogut ficar així sense que li s'ho doni compte, però bé, ja heu desvelat, ho secret.
0: Així començant bé, la jornada.
1: I a més, se diu Drive My Car, aquesta cançó, i molta gent estarà conduint, així que... Perfecte.
0: És que ho vares pensar tot quan
1: claro,
0: preparaves aquestes sintonies.
1: Tot pensat.
0: I d'avui ja és dia 6 d'octubre i bé, què tenim en aquesta jornada d'avui?
2: Bé, doncs aquest dimarts farem una primera hora informativa com sempre i un segon bloc avui a partir de les 10 i quart tenim remissió perquè, bé, ja vos ho vam explicar, ahir també vàrem començar a emetre en dilluns cap vespre i ahir vàrem tenir una entrevista que per qui segui se la va perdre tenim moltes ganes de sentir-la i és que vàrem tenir nosaltres en Àngela Font i en Sergio Chugavia que han tornat ja d'aquesta World Skills de Xangai, van venir a comentar impressions després d'aquesta experiència i després d'aquests tan bons resultats i van enxerrar això, no? De lo que s'enduen tant a nivell personal com a nivell professional i també de la nova fita, perquè recordem que després del Mundial ve l'Europeu, que és una cosa estranya, però ja mos ho han contat, i en el 2027 se'n van a Düsseldorf també a representar a Espanya a l'European Skills, i de tot això, si no ho vau sentir ahir, ho podreu sentir avui. A les 11, és el primer dimarts de mes, tenim tertúlia de la gent gran. Ja n'ha passat una per aquí ben guapa, perquè no s'olviden.
0: La nostra veïnadeta.
2: La nostra veïnadeta, que seran aquí puntuals, entre 11 i 12. A les 12 tenim informatiu i a les 12 i mitja, llibres per viure amb la Christian Taylor. Això de matí. I el cap vespre, què tenim? Bruno, no te toqui.
1: El cap vespre estarà en Jaume i parlarà amb n'Àngels i en Joan Toni Moreno i na Elisenda Cerdà sobre piragüisme. Recordant que na Elisenda Cerdà va anar en un nacional, va obtenir bons resultats.
0: Eren com unes olimpiades. No era nacional, eren aquelles olimpiades i sí, va quedar beníssim.
2: Les promeses, no? Aquestes promeses sí. Joves.
0: Aquestes promeses, a més, estan molt contents, perquè n'Elisenda ve i ve amb aquests dos mestres que són Àngels i en Joan Toni, els germans Moreno, que segur que tindran molt de consells per donar-li, perquè n'Elisenda li espera un gran futur i un gran present, perquè ja sabeu que és campiona d'Espanya, però va anar en aquestes que són com unes olimpiades, perquè en Elisenda també està 15 anys.
2: Se diuen així, Olympic Hopes, pot ser?
0: Olympic Hopes,
2: ara ho he dit
0: sí.
2: De memòria.
0: Sí, Olympic Hopes, és veritat.
2: Si no la coneixeu, quedeu-vos amb un nom, perquè crec que jo d'en Elisenda Cerdà també en xerrarem molt en propers mesos i anys. Vinga, idò, 5 i mitja esports.
1: 5 i mitja esports, piragüisme, estarem mitja horeta i a les 6 torna la MK Records. Ja han fet també un anunci per Instagram, els hem compartit, per si no us en recordàveu qui eren. Idò, ja ho sabeu, la MK Records.
0: Qui són la MK Records?
1: És un programa de música alternativa.
0: Que nom,
1: indie rock.
0: Que nom, la MK Records.
1: La MK Records. MK i Records, no?
0: En Felip MK i Miquel Àngel Records.
1: I Miquel Àngel Records. Record, sí,
0: Felip
1: sí.
0: Sales i en Miquel Àngel Cabrer, que els teníem en dijous i en guany els tenim un dimarts a les 6 cada 15 dies i crec que venen a les piles ben carregadetes. Aquest sí. Divendres crec que, bé, supos que ho diran, he dit que han de tocar, anava a dir tuar, tocar, la taverneta, la Pobla, que hi ha art i copes. O sigui que...
1: No, no
0: recordeu que varen començar aquí? No recordo, Maria, que varen començar.
2: Varen començar aquí?
0: Sí. I aquell tardeo que varen fer quan estàvem confinats. Varen venir aquí quan tothom estava confinat a fer un tardeo que els varen haver de...
1: Això sona molt il·legal, eh?
0: Els varen haver de donar un paper perquè poguessin sortir, la gent enviava cançons i des de casa... O sigui, va ser brutal. I record que els deien, ai, men, si qualque dia podem fer qualque actuar a les festes o fer qualque cosa. I mireu tot el que han fet i el que fan.
2: I allà on punxen ells, els èxits assegurats.
0: Èxits assegurats, ho passant beníssim. I te'ls atendrem a les 6.
1: Així és. I bé, i acabarem així el dia amb en Jaume.
0: i de 9 i 12 i començam.

0: I començàvem parlant d'arrels marines, perquè juntament amb 11 entitats conservacionistes de les Illes Balears ha presentat al·legacions al Pla d'Acció per a la Conservació de les Zones Marines, som els que tramita el Govern Balear. Les organitzacions demanen que el pla sigui més ambiciós, inclogui accions concretes, pressupost i un calendari d'execució.
1: Les entitats proposen establir criteris clars per catalogar aquestes zones i elaborar un estudi base sobre el seu estat ecològic i les pressions que pateixen. També demanen ampliar el seguiment d'espècies clau com la posidoni, la cistoceira, l'algaró, el corall cladocora, caespitosa, els bogamarins, les nacres, el cavallet de mà i els peixos pipa, així com controlar la qualitat de l'aigua. En matèria de gestió reclamen més participació de les entitats conservacionistes, mesures per reduir les pressions, com els fondatges, la velocitat de navegació, les espècies invasores i els abocaments d'aigües contaminades i actuacions de restauració. També proposen reforçar la divulgació i sensibilització i garantir el finançament necessari per executar el pla. Les al·legacions han estat signades per Arrels Marines, Gengob, Gom Mallorca, Gom Menorca, Formentera, Fundació Clean Wave, Iniciatives del Mediterrani, Fundació Marille, Salvan Puerto Colom, Salvan Sabadia de Portmany i Save the Met i SEO BirdLife. Recordant que el Pla de Conservació Marina presentat pel Govern el passat febrer preveu finançar el 50% dels plans de restauració de badies que estiguin engestits. L'IME Obsam ja ha elaborat 3 plans de restauració que inclouen una metodologia de referència i un estudi base.
0: El Consell de Mallorca informa que ha culminat la modernització dels sistemes de gestió d'un padró de 46 municipis de menys de 20.000 habitants amb l'objectiu de millorar la qualitat i actuació de les dades de població, habitatges i territori.
2: El projecte, finançat amb 366.000 euros del fons Next Generation, ha inclòs la depuració i encreuament de dades, la identificació d'habitatges i el control de qualitat de la informació. Segons l'avaluació de l'INE, el 98,2% dels habitatges analitzats compta correctament amb el seu codi d'identificació i el 86% de les llars ha obtingut una assignació vàlida del codi de via cadastral. La iniciativa permet als ajuntaments disposar de dades més fiables i actualitzades per gestionar els padrons i planificar els serveis públics, així com detectar possibles incoherències en la informació.
0: I Encer posarà en marxa un nou servei de recollida de residus en contenidors de càrrega lateral en un moll i també urbanitzacions de Bellresguard, El Vilar, Llanaire, Gomà, Silla, Boca i Hàbitat.
1: Per explicar el funcionament i resoldre dubtes s'han organitzat 2 sessions informatives aquest dijous. Per tant, la primera serà a les 11 de matí i la segona a les 6 del capvespre, a les 2 en el saló parroquial del Port de Pollença. Les sessions serviran per donar a conèixer els canvis que comportarà la instal·lació dels nous contenidors i facilitar la implantació del nou servei. Hem ser i do convido veïnats i veïnades de la zona a assistir a aquestes sessions per conèixer de primera mà el nou servei i facilitar-ne la implantació.
0: Punt Jove informa que queden algunes places disponibles per l'activitat de dia de 7 d'octubre al Parc de Tirolines Jungle Park.
2: Sí, expliquen que us interessats es poden posar en contacte amb ells en Punt Jove i els hi reservaran la plaça i ja els informen també de com fer el pagament. Podeu escriure'ls a un correu electrònic a webjove@ajtapollenca.net o a les seves xarxes socials.
0: Dissabte passat, Can Llobera va ser l'escenari de la presentació dels Búnquers de Ferran Guallà, obra guanyadora del Premi Pollença de Narrativa 2025.
1: L'autor va destacar la rellevància d'aquest guardó perquè no és organitzat per cap editorial, sinó que és un jurat d'experts qui tria les obres guanyadores que, a més, van signades en pseudònim. També va recalcar la xarxa que es crea amb altres autors dels Premis Pollença i que fa tota l'experiència més enriquidora. Tots els assistents es varen poder dur un exemplar de l'obra. L'acte va finalitzar amb una actuació musical de Dana Baker i Xisco Cladera.

0: I en planes culturals recordam que torna una vegada més el Teatre de Barra en el nostre municipi, concretament a Pollença, en tres representacions.
1: I això serà aquest divendres a la Birreria, al Club Pollença i la Vermut. Les representacions són a partir de les 8 i les 8 i mitja. I es podran veure tres obres, les següents. La primera d'elles, Fast Pass, explica que una pulsera que et permet tenir-ho tot en aquest precís instant. Del Tourist Go Home, el nostre Romeo i Julieta més particular. Fins on estan disposats a arribar? Aquesta és la proposta, idò, de Fast Pass. També es podrà veure El silenci dels residents. Una funcionari disposada que va amb una situació insostenible. Un exconseller que ho aprofita tot. Uns residents que han callat durant massa temps. Encara sentiu com criden aquells turistes? I la tercera proposta es diu Rumis. La inflació, les altes taxes hipotecàries i l'augment dels costos de lloguers duen moltes persones a optar per solucions poc convencionals per resoldre l'actual crisi de l'habitatge i les que surgen.
0: I de recorden que en els mateixos establiments ja podeu comprar les entrades. El passat cap de setmana, Catalina Solivelles ha donat vida a Xesca Ensenyat a l'obra teatral Quan venia l'esquadra, en una interpretació espectacular. Si no hi heu pogut assistir, encara teniu una darrera oportunitat.
2: Serà aquest proper dilluns 12 d'octubre a les 7 en el Club Pollença i podeu adquirir encara les entrades a ticketiv.com a l'àrea de cultura dilluns a divendres de 9 a 2.
0: I hem d'anunciar que un any més podran gaudir de la trobada de baldufes que arribam a la 8a edició.
1: Això serà divendres 16 d'octubre i ja han publicat tota la programació. El cap vespre hi haurà obertura de portes, jocs i premis, i a la plaça de Cala Montnades es podrà veure l'espectacle Rituals de la companyia Ha Collective. Dissabte continuaran aquestes jornades, també a partir de les 10 del matí hi haurà tallers, hi haurà espectacle Alguém Quer Me Laçar de la companyia L'Art 12 i L'Art. A la 1:30 es farà la tradicional paella popular i a les 4:30 també hi haurà Olimpiades Baldoferes.
0: La Fundació Roger Villalonga acollirà aquest divendres 9 d'octubre el concert Música i Poesia, una trobada entre sons i paraules.
2: En aquesta proposta participarà la pianista Neus Estarellas i el saxofonista José Miguel Ortiz Solivelles, Premi d'Art Jove al Certamen de Joves Intèrprets de l'any passat. La vetllada de música clàssica també inclourà la intervenció del poeta Toni Xumet, que recitarà versos de Bernat Cifra. El concert serà a les 8 amb entrada gratuïta, tot i que l'aforament és limitat.
0: I dissabte, dia 10, podrem gaudir del film documental Dones de muntanya, d'Eduard Costa i Sònia Armengol, guardonat en nombrosos premis.
1: Sí, també s'estrenarà aquest dissabte, el mateix dia, el curtmetratge que han realitzat des de l'àrea d'igualtat, que du per títol Dones tramuntana, de Pollença. És a les 6:30 i serà en un saló cultural du Port de Pollença.
0: I atenció, que les parròquies de Pollença organitzen un taller de neules calades per decorar l'església.
2: La parròquia de Pollença acollirà aquest dimecres 7 d'octubre un taller de neules calades per decorar l'església. L'activitat començarà a les 5 de l'hora baixa i està oberta a tothom. Diuen que no és necessari tenir experiència prèvia. L'entrada en el taller es farà per ho que reduent.
0: I Pollença celebra la setmana d'UPA amb una ruta per a fons tradicionals.
1: Sí, l'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears, l'organisme que impulsa iniciatives de desenvolupament econòmic, de comerç, d'artesania i producte local, ha organitzat, amb motiu de la Setmana del Pa, la tradicional ruta per a forns i pastisseries de les illes. A Pollença, la visita estarà conduïda per Tomeu Vivot i recorrerà tres forns adherits a emblemàtics balears i a la marca Pa d'Aquí, Forn i Tradició. Seran Can Visquerra, especialitzat en dolços i pastissos, el forn Formentor, premiat pel millor pa moreno 2024, i el forn Can Banya, especialitzat en ensaïmades. La ruta serà dijous de la setmana que ve, dia 15 d'octubre, a les 10 del matí, amb sortida des de la plaça Major. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia a través de les xarxes socials.
0: I passam a les planes esportives, hem de parlar de judo. Júlia Moragues aconsegueix el bronze a la Supercopa d'Espanya Infantil de Judo i manté el Mallorca en el judo entre els millors clubs del circuit estatal.
2: Ha començat la temporada de la millor manera amb una nova medalla estatal. La judoka pollencina Júlia Moragues ha aconseguit el bronze a la Supercopa d'Espanya celebrada a Santander. Moragues va perdre el primer combat, però va reaccionar a la repesca i va encadenar 4 victòries consecutives fins a assegurar-se la tercera posició. És la seva segona medalla consecutiva i es manté entre les primeres del rànquing espanyol. També va destacar Jordi Cifra, que va acabar 5 després d'arribar a les semifinals i quedar-se a les portes del bronze. Maria Martínez i Noel Galindo, per una altra banda, varen completar la representació del club pollencí, que acumula ja 6 Copes d'Espanya consecutives, tornant a Mallorca amb medalla. La propera cita serà dissabte 10 a Vigo amb Alejandra Roca, Júlia Trujillo i Adrià Castarnado, que debutaran en categoria cadet.
0: I hem de repassar també el calendari de regates d'aquest mes d'octubre del Real Club Nàutic del Port de Pollença.
1: Sí, perquè tenim importants competicions en ILCA 4. De fet, aquest de setmana, de la setmana que ve, és a dir, del 16 al 18 d'octubre, hi ha Campionat de Balears. I a final de mes, del 29 d'octubre al 1 de novembre, Copa d'Espanya. Tot això que hem d'ILCA 4, més informació en el Club Nàutic.

0: 9 i 24 minuts, una notícia parla del nostre municipi avui.
1: Sí, no l'han trobada en pàgines de paper, però sí a la secció digital i Bon Informe. Amb l'última hora, diu que les tres candidatures segueixen en carrera per al far de Formentor. Embat, Riu Tort i Bar Cristal superen la fase de subsanació i mantenen les seves opcions per fer-se amb l'explotació de l'emblemàtic establiment. Diu que la carrera per fer-se amb l'explotació del restaurant del Far de Formentor manté en els seus tres candidats inicials, són les propostes de Xiringuito Embat, col·laboradora hostalera 1, vinculada a Riu Tort Hoteleria, i Cristal Palma 1916. Han superat la fase de subsanació i continuen el procediment obert per l'autoritat portuària de Balears. La confirmació, així i do, despeja una de les incògnites que havia quedat oberta després de la primera mesa de contractació celebrada al setembre, quan la documentació presentada per Embat i Cristal Palma va requerir determinades subsanacions. Finalment, cap de les dues candidatures ha quedat fora de concurs. I de podeu llegir l'article complet, com dèiem a l'última hora digital, diu que la concessió desperta especial interès per l'emplaçament i per les condicions particulars que rodegen l'explotació d'aquest establiment, situat en un dels enclaus més singulars de Mallorca. El concurs contempla un període d'explotació de fins a 10 anys i estableix una taxa d'ocupació de partida de 39.067 euros anuals, a més d'una taxa d'activitat vinculada al volum de negoci. A partir d'ara, serà la proposta concreta de cada candidat la que marqui les diferències. El procediment ponderà aspectes com el projecte d'obres, instal·lacions, la inversió compromesa, la proposta econòmica, la memòria d'explotació i el pla sol·licitat.
0: I d'arribar a les 9:25, que ara tot seguit un repàs en titulars de les portades digitals.
2: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

Anem amb la portada digital de Diari de Mallorca. Una mallorquina a l'acampada de sol a Madrid diu: tenim clar que no votarem el PSOE. Ariadna Castanyer participa en la històrica protesta per l'habitatge a la capital del país, que creix dia a dia. La palmesana explica que la multitud

0: El 29N, gairebé un de cada tres, resideix a Palma. Aquest número d'electors suposa un increment de gairebé 40.000 persones en dret a vot a l'arxipèlag respecte a les eleccions del 2023, en les que Pedro Sánchez va poder revalidar el govern pels pèls. Els partits de la dreta, després d'anys demanant l'avanç electoral, agiten el fantasma del putxerazo, diu, amb desconfiar del vot per correu i del CERA. Més qüestions sobre l'avanç electoral ordenen el desnonament d'una dona major que duia vivint més de mig segle a un pis a Palma. Sumar i Podem enfronten una negociació express trufada de bregues pel passat. I en directe Sánchez compareixerà avui a la Moncloa després de la reunió del Consell de Ministres. Altres qüestions, judici, una dona de 75 anys per quedar-se gairebé mig milió d'euros en vendre una casa del seu exmarit a Calvià sense que ell ho sapigués. En Cultura, avui entrevista a Assun Planas, diu: els banquers estan en deute amb els ciutadans i amb aquest deute es pagarien molts desnonaments. En Planes de successos, detingut per incendiar la seva casa Inca, diu: ho sento, em volia matar i li he pegat foc al matalàs. La Guàrdia Civil arresta un home per provocar un incendi que obliga a desallotjar a 16 veïns. La seva dona denuncia que poc abans havia mantingut una discussió i l'havia agredit. També en tribunals condemnat per incendiar la casa del seu germà Lluc Major per un conflicte en l'herència. A Ciutat Cort ha d'obrir la piscina de Saigo Dolça abans del 15 d'octubre o perdrà 4 milions de fons europeus. L'Ajuntament començarà aquesta setmana la talla d'arbres a l'avinguda principal de Santa Ponça. Per Forana també, Miquel Oliver dimitirà com a batle de Manacor i Ferran Montero n'assumirà la batlia. Avui també entrevista Javier Gurruchaga, diu: hem d'anar a votar perquè el feixisme no arribi a Espanya. El popular actor i cantant de l'orquestra Mondragón protagonitza amb Nacho Vigalondo la nova pel·lícula del cineasta mallorquí Toni Bestard, Render, un thriller sobrenatural, el rodatge del qual a Menorca i a Mallorca n'acaba de finalitzar. I un darrer titular també, en Planes esportives, el Mallorca s'oblida d'anar a guanyar. Això titula el Diari de Mallorca, diu: la por a perdre l'ordre o descobrir-se en defensa de l'equip de Luis García provoca un estil de joc poc convincent, creent de verticalitat i poc atreviment al camp contrari. I un darrer titular en aquest cas, balanç temporada 2026, un estiu atípic a les Balears, sorpàs del turisme britànic, guanya pes mentre l'alemany s'estanca. El principal mercat històric de Balears arriba al final d'agost amb menys turistes acumulats que un any abans, mentre el Regne Unit guanya terreny. Balears perd pernoctacions i a l'agost un de cada 8 turistes dorm a fora del mercat turístic.
1: Repassam notícies de l'àrea Balears i la notícia que obri la pàgina web es demana perquè aquesta vegada són importants les eleccions del Senat. Diverses veus protagonistes progressistes demanen una aliança de l'esquerra per evitar un canvi de majories al Constitucional. De la cogestió dels aeroports a la llei Roldán, les propostes balears que es congelen per les eleccions. La normativa de la Cambra Baixa estableix que les iniciatives autonòmiques que no s'hagin pres en consideració no han de caure. També un altre article que es demana si es poden manipular les eleccions a Espanya. Ho explica Aleix Moldes, l'Ara Balears. Un article més que es demana, que diu que la dreta ja és majoritària a Menorca. Els sondejos la situen per primer pic per damunt del 50% en intenció de vot i en la millor situació per consolidar les seves majories a l'illa i aportar el gran tomb a escala estatal. El calendari fins a les eleccions, 10 dies per presentar coalicions i 20 dies per anunciar els candidats. I Proens aplaudeix l'avançament electoral amb un a la fi i acusa Sánchez d'haver abandonat les Balears, diu. La presidenta retreu al govern espanyol que no hagi escoltat les demandes sobre finançament, inversions i migració. El PSIP aposta per Francina Armengol com a cap de llista a les generals. Els socialistes deixen clar que és la seva opció, però haurà de passar per primàries. D'altres notícies d'actualitat, una setmana atrapada a un aeroport, l'Odissea

0: de les jugadores del Club Volei Manacor per tornar a casa. L'equip continua a Granada sense allotjament ni una alternativa clara per tornar a Mallorca després que Vueling cancel·lés dos vols en menys de 24 hores. I la mallorquina que recupera les escriptores arraconades pels prejudicis i el masclisme. Maria Martorell impulsa Veus pròpies, una editorial que recupera en català obres d'escriptores del segle XIX i XX que varen quedar fora del cànon. I la crisi de l'habitatge col·lapsa la residència de la UIP. Tenim més de 300 estudiants en llista d'espera, diuen. Bona part dels residents repeteix curs i el centre només pot donar entrada a una petita part dels nous sol·licitants, tots de les Balears. El Consell gasta 5.000 euros en paraigües per regalar a la gent gran. L'institució va adjudicar el contracte a Catacrac Shares, però la resolució pública no especifica quantes unitats va adquirir ni quin va ser el preu individual. Una impressionant mànega sorprèn Cala Mesquida, mentre l'aigua deixa 45 litres a Ciutadella. La EMET ha mantingut la vista taronja per precipitacions i tempestes a Menorca i l'alerta groga Eivissa, Formentera i la Serra de Tramuntana. Miquel Oliver dimiteix com a batle de Manacor en favor de Ferran Montero, que el substituirà aquest dijous. Oliver parteix per preparar les futures eleccions com a candidat al Consell de Mallorca per més. Dimiteix també una regidora del PP a Eivissa després que detenguin el seu home en una operació antidroga. La regidora Ana Ferrer comunica la seva renúncia al batle Rafael Triguero per motius personals i familiars. Dimiteix una altra regidora, en aquest cas d'Urbanisme Andratx, Beatriz Casanova, la responsable també de Patrimoni, deixa el càrrec per motius personals. La seva etapa està marcada per fronts urbanístics encara oberts, com Montport, però també per l'enderroc dels 12 apartaments il·legals de Calajamp.
1: I acabem fent un repàs de la portada digital del diari Última Hora, que té diverses notícies en referent a la convocatòria d'eleccions. Els partits de Balears plantegen el 29N com una primera volta de les autonòmiques. PP i PSIP repetiran candidats gairebé en total seguretat. El BOE publica el decret que convoca les eleccions generals pel 29 de novembre. Tota una sèrie també de notícies de l'última hora de la convocatòria de les eleccions generals. Destaca l'última hora també que el govern preveu tornar a aprovar aquest dimarts els decrets en matèria d'habitatge. Tota la radiografia del votant davant les eleccions segons tres experts. Alegria als carrers per la bestreta electoral. Hauria d'haver estat abans. Comissions Obreres i UGT acorden la convocatòria d'una vaga general per aquesta tardor. Finançament i aeroports, assignatures pendents de les Balears que queden a l'aire en l'avançament electoral. Altres titulars del diari Última Hora. Condemnat a 2 anys de presó per incendiar la casa del seu germà Llucmajor després d'una disputa per una herència. Més, vol aclarir si la mollada de colons de tir consentida pel Consell va complir la llei. Presó per a l'home que va provocar l'incendi que va obligar a desallotjar un edifici a Inca. La indioteria es queda sense aparcament, diuen els veïnats que a les 7 de matí ja és missió impossible. També a Palma, la segona fase de la zona de baixes emissions deixarà fora més de 167.000 cotxes des del mes de gener. Augmenta la vigilància epidemiològica de malalties transmeses per a mosquits humans a les Illes Balears. Eliana Cortés, que és metge internista de la consulta del viatger de la clínica Juaneda, parla de la transmissió de malalties com la Zika i el virus del Nil. Cada vegada s'ha de fer més, s'ha de fer una protecció més personal per evitar malalties transmeses per mosquits. El que diu l'informe policial sobre l'actuació de l'artista que amenaça amb una vaga de fam. Marport posa 2,2 milions sobre la taula per recuperar el bar marítim. ajornat el judici contra els 8 acusats del clan El Pablo. Del Cudi, l'exbatle Mateu Salord, proposat com a fill predilecte del Cudi. També de part forana, Artà, els ciutadans assenyalen les barreres i les dificultats d'accessibilitat a espais públics. Greu accident laboral a Manacor després de la caiguda d'un treballador des de 4 metres d'alçada. Com han dit abans, tres candidatures segueixen en carrera pel far de Formentor. Habitatge Balears, el govern es veu forçat a indemnitzar fons voltor per desnonaments paralitzats. I acabant, com sempre, fent una ullada als esports. Un Mallorca sense verí, l'equip balear, que ni va tirar port al partit contra el Girona, s'ha quedat sense marcar la meitat dels partits que ha jugat. I José Tirado parla de salut mental, sobre la seva depressió, els valors que transmet l'esport em van ajudar en el meu pitjor moment. Enric Mas torna a la competició a Itàlia, amb Lombardia en un punt de mira. I de la Copa del Rei, la retrobada entre l'Alcoyano i el Mallorca en la Copa, 21 anys d'una nit de malsons. I arribam a les 9:38 minuts. Mon anam a fer una ullada a la meteorologia.
2: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Idò, anem a veure aquesta previsió meteorològica en aquest dimarts, que l'han començat més tranquil que ahir, diuen des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui les tempestes se podrien situar a l'est i oest de les illes. No esperen que siguin gaire importants, un ambient més suau, encara que hi ha estones de sol, sobretot de matí. Univols seran abundants en alguns punts de les illes i també un pack de pols africana que a vespre pot fer qualque brusca al sud de les Illes Balears. De fet, l'AEMET ja anunciava una setmana típicament de tardor, tempestes ocasionals i baixada de temperatures. Veurem quan arriben aquesta davallada. Avui s'espera, en teoria, el dia més tranquil de la setmana, amb unes màximes entre 25 i 29, mínimes entre 17 i 22, cel tapat i, com dèiem, no es descarta alguna petita tempesta aïllada durant el capvespre. Demà dimecres un front travessarà les illes amb tempestes que ja poden ser més generals a la primera part del dia i aïllades o cap vespre. Les temperatures demà seran màximes entre 24 i 27 i mínimes entre 19 i 24. Continuen encara aquestes mínimes altes. Sí que ja sabeu que dijous i divendres s'esperen ja tempestes típiques de tardor. Però aquí a Pollença, en principi, avui no estem dins aquests nuclis on podria ploure, segons l'AEMET, sí que a partir de demà dimecres, dijous i divendres de matí s'esperen aquestes pluges un poc més intenses a les primeres hores de demà. I les temperatures avui encara altes, 29 graus de màxima, mínimes de 20, sí que pareix que ja a partir de divendres, o especialment divendres, serà el dia de la setmana que tindran temperatures més fresquetes, 23 de màxima, i atenció, la mínima davalla fins a 15 graus. I d'així ho esperam, que davallin un poquet aquestes temperatures, anem a veure com tenim ara les dades a les nostres estacions. I de la temperatura, el calvari és de 22,1 grau. La mínima encara ha estat alta, 20,3, i això quasi a les 8 d'aquest dematí. El vent ara mateix està en calma i l'humitat a un 66%. En un moll, la temperatura encara és més alta, 23,3 graus, i no ha davallat de 22,7, ha estat el registre més baix de la jornada d'avui, i això quan faltaven pocs minuts per les 9 d'un dematí. El vent està bufant de mitjorn, d'un sud en un moll, ho fa molt suau, ara no arriba ni a un quilòmetre per hora, i destacam una humitat elevada, 83,6%. I acabem fent una ullada a la situació marítima per aquest dimarts 6 d'octubre. L'AEMET informa d'un vent de component oest de força 2 a 3 que podrà girar de nord-est cap al capvespre l'estat de la mà de marejola rissada. No hi ha avisos vigents ni fenòmens costaners a la zona de Formentor a Cap de Pere.
1: Canvia l'estació, canvia el paisatge, canvia el ritme. I a Ràdio Pollença continuam aquí, al teu costat. Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Bé, avui és dimarts i tenim aquesta secció d'en Felip Cerdà, no?
1: Sí, avui Bruno no te toca.
0: No. Avui no hi ha...
1: Deixes...
2: Avui no calaix.
0: Ten lliure, la gelera.
1: Sí, i en Felip Cerdà, ara vos heu d'imaginar que xerra ella, posau la seva veu, no la meva, en el vostre cap. Diu així, fent o no la paraula tardor, que vol dir tardar, ha endarrerit xerrar d'aquesta estació fins que deixés de fer calor i no perquè estigués de tardeo, esperant, com diu en Joaquín Sabina, se fongui un gel de whisky on the rocks. Tardeo és anar de recreo, en català esbarjo, mai més ben dit esbarjo, i vaig per beure un cafè, una cervesa o un gin tònic. Diu que espera que hagi quedat aclarit. Joan, ja poses cara de bata perduda.
0: És que en Felip has de posar tots els sentits, eh?
1: I tant. Vinga, què més diu? Diu que podríem posar no play l'Spotify la cançó Otoño del grup Mocedades, que amb música de Vivaldi diu que és un càntic poètic dedicat a la tardor. I diu, si no el trobau, tenc un vinil ben guardat dins la seva hemeroteca que no està ratxat. No passis pena, Felip, l'han trobat. Així que, primer, l'arxiu so d'en Felip Cerdà i després, tot seguint la cançó, com sempre.
0: Vinga.
3: Són 15 dies de tardor i l'estiu no rendeix. Segueix fent calor. I és clar, no pot donar de baixa temporal al ventilador, un aparell fixe discontinu. El mot tardor prové del llatí tardatio, vol dir acció de tardar. I tant que està tardant, l'haurem de cridar a l'ordre. Conegut com primavera d'hivern, comença el 22 de setembre i acaba el solstici d'hivern 21 de desembre. El dia s'acurcen i, per contra, les nits s'allarguen, fins a arribar al dia més curt de llum solar de tot l'any. També és l'època de més pluviometria i de forts vendavals. Aglans, anous, arbosses, olives, pomes, són fruites tardanes pròpies d'aquest temps. Els arbres i plantes de fulles caduques perden la clorofila i canvien el color verd per tons ocres, groguents o vermellosos. Fa un grapat d'anys, quan la natura s'engalana festint-se de colors, vaig gaudir de l'espectacle visitant la Vall d'Aran. Artistes pintors, Monet, Rossinyol, Van Gogh, Gauguin, també famosos poetes Lorca, Machado, Rubén Darío, Costa i Llobera, trobaren inspiració a la tardor. Dels músics és obligat destacar a Vivaldi, que en la seva obra mestra va posar música a cada una de les quatre estacions. El grup Mocedades té una versió molt encertada amb el títol Otoño, un cant poètic que descriu les bondats que ofereix aquesta estació. La meva breu introducció segueix amb un glossat a favor de la tardor, ja que se la relaciona amb la maduresa, la collita d'experiències viscudes, o sigui, la gent major. De gran vull ser el que som, jubilat. Cada dia encara des gran petit plaers per seguir assaborint la dolçor de la vida. Benvolguda tardor. Enmig de l'estiu i l'hivern és el ton de la tardor. No hi ha res sigui tant, tampoc ho és la calor. El dia se va cursant fins 21 de desembre. Nostres anys anant sumant de dies que un sembla. N'hi ha que li tenen mania per manca d'il·lusions en la que té menys empatia de les quatre estacions. Culpa de les depressions té mala fama la tardor. Convé trobar solucions per combatre la tristor. Si la pluja és abundant, fonts ufanes brotaran, els aqüífers pujaran, un futur tranquil·litzant. El caragol pasturen quan la terra és humida. El les mans les capturen a cuinar-los com vida. Esclata sants, piconets, esperen els cercadors. Retorn de tors i estornells per a qui són caçadors. Graelles arraconades tornen-se protagonistes. Les populars torrades van paladars conquistes. Fent foc a la foganya o estufa de llenya, ofre ningú estranya el portal i ensenya. Per les verges celebrar es costum menjar bunyols, més d'un pots empassolar en sucre millor que sols. Festa de la carabassa, Halloween s'ha fet famós, qui vol se posa carassa com si a Venècia fos. Novembre té la fira, és típic comprar torró, expositor la gent mira fins dilluns dins el firó. Famoses les rebaixes, divendres negre en anglès, si el capritxo no baixes, que està menys, no serveix de res. pont de la Constitució, ideal per sortir fora. Si viatges amb un avió, pots anar més enfora. Dia abans de la loteria és el més curt de tot l'any. Sempre me conformaria, mai la salut tingui dany. Són els millors al·licients, cos i la ment activa. En tots aquests ingredients, tardor és atractiva. Vos desig una bona tardor. Felip Cerdà.

0: Idò, arribam a les 9:53 i començam el repàs de l'agenda. Començant, com sempre, amb informacions de l'Ajuntament. Recordeu que estan en marxa clubs de lectura. Apollant-se, el Club de Lectura Infantils és a Can Llobera, com sempre. Si voleu més informació, podeu escriure a mediadora@jpollenca.net. I en Humoll, seran a la Biblioteca de Port de Apollant-se, un darrer dimarts de cada mes. Podeu apuntar-vos, en aquest cas, a info@siracusacultural.com. En Humoll, com deim, darrer dimarts de cada mes. Un club de lectura per adults a les 7, un juvenil a les 6 i l'infantil a les 5.
1: També recordant que encara queda una funció de Quan venia l'esquadra, l'adaptació teatral de l'obra de Xesca Ensenyat que interpreta Catalina Solivelles. Això és dilluns de la setmana que ve, dia 12, al Club Pollença, a les 7 del capvespre. Si voleu comprar les entrades, ho podeu fer a tiquetip.com o a l'àrea de cultura en persona i tenen un preu de 10 euros.
0: I aquest dimecres, 7 d'octubre, Parroquis de Pollença organitza un taller de neules escalades per decorar l'iglesi. Començarà a les 5, que està obert a tothom, no és necessari tenir experiència prèvia. Se farà a la parròquia de Pollença amb entrada per un carreró dovent.
1: Tercera edat de Colònia. Penseu que teniu un viatge a Galícia del 7 al 12 de novembre. Té un preu de 675 euros. Si voleu més informació, us voleu apuntar, contacteu a l'oficina de l'associació.
0: I l'Associació de Persones Majors de Pollença fan el dinar d'aniversari aquest diumenge 11 d'octubre. Un menú inclou aperitiu, frit, porcelleta i pollastre, gató i gelat. Hi haurà ball i música en viu, el preu és 25 euros socis, 30 no socis, i els tiquets podeu adquirir-los els dimarts i divendres de 6 a 8 a l'oficina de l'associació. I aquest dinar enguany es fa a Pollença, a la pista de futbol del pavelló.
1: La propera campanya de donació de sang a Pollença serà la setmana que ve, divendres 16 d'octubre, en UPAC, i el dia 26 d'aquest mes n'hi veurà en Humoll, a l'Associació de Veïns. Ja podeu reservar cita a donasang.org.
0: La Quinda du 54 celebren els 72 anys amb un dinar al restaurant La Parra dia 31 d'octubre. Allà mateix, a La Parra, vos podeu apuntar.
1: I la tropa de cornetes i tambors del Soldà, aquest mes, tenen jornades de portes obertes. Els trobareu els dilluns i els dijous, de 8 a 9, al pati de Joan Mas.
0: Esplai Born faran un taller de varetes màgiques dia 17 d'octubre a Can Boom. Ho preu és la voluntat i les inscripcions a les seves xarxes socials.
1: I l'Associació de Veïns de Pollença tenen organitzada una excursió de pujada a Lluc, és a dir, el diumenge 18 d'octubre, la setmana que ve, inclou dinar d'arròs brut, postres, aigües i autobús de tornada. Té un preu de 28 euros i les inscripcions les podeu fer els dimecres, és a dir, demà o la setmana que ve, de 7 a 8 a la seva caseta, no parc infantil.
0: I me n'anem a fer un repàs a les propostes d'agenda. Dijous tornava a Cineclub al Club Pollença i es projecta la pel·lícula Jim Queen. És una comèdia negra d'animació per adults al voltant de les xarxes socials i l'homosexualitat. És a les 8, com sempre, entrades 4 euros socis, 6 no socis.
1: Dijous també penseu que hi ha les sessions informatives d'EMSER per explicar el nou servei de recollida de residus amb contenidors de càrrega lateral en Humoll. Les sessions són obertes a tothom dijous a les 11 del matí i a les 6 del capvespre en un saló parroquial.
0: Divendres es durà a terme la presentació d'un llibre, Son Coletes, història de la mort a Manacor, de la pesta de 1820 a la repressió de la Guerra Civil d'Antoni Tugores. L'acte el presentarà Pepe García. I de divendres a les 7 a Can Llobera.
1: I per divendres una altra proposta, en aquest cas un concert, perquè hi ha música i poesia, una trobada entre sons i paraules. Una proposta que compta amb la pianista Neu Estarelles, el saxofonista José Miguel Ortiz, Premis d'Art Jove al certamen de joves intèrprets l'any passat. La ballada de música clàssica també inclourà la interpretació del poeta Toni Xumet, que recitarà versos de Bernat Cifra. I de l'acte és divendres a les 8, l'entrada és gratuïta, tot i que l'aforament és limitat.
0: I divendres tornem a tenir teatre de barra a la birreria Fast Pass, el Club Pollença, el Silenci dels Residents i a l'Overmood Roomies. Les funcions són a partir de les 8, el preu és de 5 euros per funció i ja podeu comprar els tiquets als mateixos establiments.
1: I per dissabte, projecció del documental Dones Muntanya, d'Eduard Costa i Sònia Armengol. I també s'estrenarà el curtmetratge realitzat des de l'àrea d'igualtat Dones Tramuntana, de Pollença. Això és dissabte a les 6:30 en Usula Cultural d'Humoll.
0: I recordem que davant del Museu de Pollença, en els jardins Joan Marc, trobareu les fotografies guanyadores del certamen Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat.
1: També recordem que a l'Iglesia del Convent fins a finals de mes hi ha A Natureza, d'Albano Afonso.
0: I encara també podeu visitar el Club Pollença, l'exposició Xesc ha ensenyat un món, vida i obra de la il·lustre de Poll, de la filla il·lustre de Pollença, fins a finals d'aquest mes d'octubre.
1: Bé, tot i que és vera que, segons el president del Club Pollença, ens va informar que molt probablement s'allargui fins a finals d'any. Ara que hi haurà també moltes xerrades dedicades a en Xesc ha ensenyat, és un bon moment per anar a veure l'exposició i no la llevaran encara. I me'n queda una, és l'exposició L'aire lliure sons demà, en el passeig Sara Legui, de vora l'oficina de turisme d'Humoll. La seva comissària és l'antropòloga Diana Borràs Rodes.
0: I de fins aquí el repàs d'aquesta agenda, que podeu consultar, ja ho sabeu, www.radiopollença.net i mon anam amb el butlletí de les 10 d'IV3 Ràdio.
2: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IV3 Ràdio.
3: IV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
4: Bon dia. Pedro Sánchez compareixerà en roda de premsa després del Consell de Ministres d'avui, en el qual està previst que s'aprovin de nou els dos decrets d'habitatge que varen de caure divendres passat i que varen provocar una onada de manifestacions a l'Estat i un avançament electoral. L'objectiu és introduir canvis i que siguin, en aquest cas, convalidats per la Diputació Permanent, que avui, després d'haver-se dissolt les cambres generals, queda de guàrdia per aprovar iniciatives urgents, com és el cas de un reial decret llei.
5: La diferència és que en aquesta diputació PP, Vox i Junts no tenen majoria per rebutjar els decrets i, per tant, si la resta de grups mantenen el sentit dels seus vots, els decrets podrien tirar endavant el banc el primer, ja que en el PNB, que sí que seria decisiu en aquest cas, no dona suport al segon, el que preveu la renovació automàtica dels contractes de lloguer amb indemnització per als llogaters si el propietari no el volgués renovar amb una causa justificada.
4: I de precisament la situació de l'habitatge amb aquest rerefons electoral és la protagonista avui al ple ordinari que celebra en aquests moments al Parlament. El diputat socialista Carles Bona ha acusat de nou el govern d'afavorir els fons voltor, mentre que el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, els retreu que facin populisme d'una necessitat.
6: Vostès han llegit Robin Hood? Perquè el que ha passat és que han de capgirar el llibre perquè l'han llegit a l'inrevés. La senyora Proens va començar la legislatura traient-li els pisos a la gent per donar-los als voltors. Han anat tota la legislatura de la mà i ara acaben igual, traient-li els drets de la gent per donar-los als voltors.
7: Vienen ustedes aquí rasgándose las vestiduras hablando de los fondos buitre. Mire, señor Bona, todo postureo, populismo y propaganda. Sánchez, marca registrada. Pero por fin todo esto se va a acabar. Aunque ya vemos que sus maniobras continuarán hasta el último día, ahora tratando de colar su Derechos Ley por la puerta de atrás, enredando y tratando de engañar una vez más a la ciudadanía.
4: Vido, això és el que passa de dins la cambra, al Parlament. Mentrestant, a les portes, la xarxa 03, comissions, UGT i l'Estei es concentren i ho fan per denunciar el bloqueig de les patronals del sector 03 a la negociació del conveni autonòmic, una concentració que està seguint Laura Marcos. Laura, bon dia, conta'ns.
8: Bon dia. Davés, un centenar de treballadores es concentren ara mateix juntament amb els representants dels principals sindicats en clans com Treball Essencial, Salari Real o 03 és Educació i pancartes amb missatges com l'infància està cansada d'esperar. Les educadores que avui han sumat a la seva protesta desenes de pepes vestides de groc en representació dels infants demanen de manera urgent un nou decret de mínims i un conveni autonòmic que garanteixi les millores en les ràtios, més personal i un sou que s'ajusti a la seva tasca.
4: És el so que ens arriba en directe, en aquest cas, de les portes del Parlament, aquesta concentració de les escoletes que avui, per cert, fan vaga. També ho fan, ja ho deien a la nostra companya Laura, per reclamar millores salarials, laborals i, sobretot, un marc comú per al sector, un conveni comú. En canvi, els metges sí que es plantegen ajornar la vaga indefinida que tenien prevista pel 28 d'octubre, això després de la convocatòria d'eleccions. Amb els comicis, aquesta reforma de l'Estatut Marc proposada pel govern estatal ha quedat paralitzada.
5: Ho ha explicat a l'informatiu Matí Miguel Lázaro, president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics, i de Cimeval, el Sindicat Mèdic Balear, que assegura que actuaran amb responsabilitat. Lázaro diu que ara exerciran pressió als partits perquè es defineixin.
9: Vamos a ver cómo se retratan, perdón por la expresión, y ahí actuaremos, digamos, difundiendo al colectivo médico que partido político defiende un estatuto propio que por fin se adapte a las necesidades de sanitarias del siglo XXI. Tenemos un estatuto del año 2003.
4: I d'així arribem a les 10 i 4 minuts. Actualitzem i tornem amb més notícies a les 11.
3: Més informació a ib3notícies.com.
2: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9, Ràdio Pollença.
2: El programa que escoltareu a continuació és d'una remissió de Ràdio Pollença.

0: I amb aquesta sintonia d'en Xiao Zhang, que va posar la sintonia oficial en el World Skill de Shanghai, tenim aquesta esperadíssima entrevista, que a més tenia ganes jo que l'enguessin, tenia ganes de que m'ho contassin, tenia ganes, bé, vosaltres també de dir, tenia ganes de que vos contassin com ha anat aquesta experiència. I tenim aquí en Àngela Font, tot això que havia. Àngela, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bones.
0: Que? Bé, aquesta tornada.
1: Sí, sí, sí, sí, molt bé, molt bé. Encara sí. no simil massa bé
0: no el que hem viscut. Encara. No,
1: tot el que hem viscut i tot el que hem aconseguit aquests dies, però sí. Bé, aquí ja.
0: Aquí ja ets. Sergi, tu què tal?
2: Jo bien, bien, bien.
0: Bien sempre,
2: eh? Sempre bé.
0: Així m'agrada. Molt bé, doncs si vos pareix, fem un recorregut. Primer, la pregunta que ja m'ha contestat un poc en Àngela. Sergi, tu que ja vas paït, ets conscient de que ho ha anat a Xangai? Bueno, t'has alçat a punta de mona.
2: No ho sé, perquè no he vist el trajecte, però m'han dit que sigui a Xangai.
0: Però hi eres en el trajecte, suposo, no?
2: Vaig dormir tot el vol. No m'han despertat per menjar, vaig passar fam.
0: I ara què dius? Que vas arribar allà no havies menjat res en 12 hores, això no pot ser.
2: No, per anar sí, per tornar no. Per tornar vaig passar...
1: És molt bo.
0: Ja ho veig, que és molt bo, però ja dic, ja no pot ser mai que estic... Quantes hores són de... Que vareu fer, Palma a Madrid?
1: Sí, no, les vam fer Palma a Madrid, Madrid a Pequín, i sí. De Pequín a Xangai.
0: A Xangai, clar, clar. O sigui, sí. Però de Madrid a Pequín ja hi deu un bon trajecte.
1: Sí mateix, 13 horetes.
2: Ja ho suposo que sí.
0: I no varen menjar en 13 horetes?
2: Per anar sí, per tornar no.
0: Molt bé.
2: Per tornar no m'haurem despertar.
0: No te varen despertar, no. Bé, devíeu estar rebentat vosaltres també, ja en devíeu fer aquesta respirada que se fa quan ja han fet la prova final i és aquesta. Va, i doncs bé, si vos pareix, vaig a demanar-vos les proves, perquè ja l'altre, ja vareu venir aquí abans de Navona, vàrem fer un contacte, una connexió en Xangai directament amb els vostres familiars, mos vareu enviar un tall de bou a altres, després junts, o sigui que tenim informació. Si me xerrau directament, Àngela, anant primer per tu, a les proves que vareu fer, que tenies 4 dies, eren 4 dies, de dia 22 a dia 25, si em vaig equivocat. Era de dia 22 a dia 27, però bé, hi havia que teniu 2 dies després que supos que deguereu arribar. Com va anar això?
1: Sí, pues la veritat és que varen ser 4 dies molt intensos. Se notaven un irvis, la pressió i un nivell, perquè la veritat és que... Hi ha hagut molt de nivell en aquest mundial, però la veritat és que personalment he disfrutat moltíssim d'aquesta experiència. No pensava disfrutar-ho tant i jo m'ho duc una superbona sensació de tot el que hem fet, independentment dels resultats que se van saber després. Però sí, van ser 4 dies molt intensos, de molta feina, i més o menys això.
0: Parlem-nos de les 4 proves, un poquet així resumint. Val. Tenies aquella prova de que havies d'olorar...
1: Exacte. Bé, jo vaig començar amb el primer dia que tenia una prova de 5 hores, que era aquesta que anava destinada a la gastronomia xinesa, que bé, tenia aquestes 5 hores i vaig haver de preparar 40 plats per treure el restaurant. I la veritat és que és una feina de constant de... Jo el que m'ha passat en aquestes proves també és com estàs molt concentrat durant totes les hores i quan t'acabes és com no sé si som capaç de pensar a mateix o d'assimilar o de seguir la meva vida. Perquè...
0: Estàs saturat un poc.
1: Sí, sí, sí, sí, tens aquesta sensació de... Estàs saturat i no sé...
0: I quin ingredient sorpresa te varen posar que tu no t'havies preparat? Perquè sé que t'havies preparat abans, a veure, vols prou preparar, però hi havia un ingredient, perquè sempre te fan una cosa darrere hora, sí. Que tu has d'estar preparat per aquella cosa.
1: Exacte. En aquesta de gastronomia xinesa vaig... de 5 productes, jo vaig triar una... com un nyame, que se diu taro root, i que prèviament no l'havíem... practicar d'aquí perquè és molt difícil d'aconseguir. I després vaig escollir també un bambú. I amb aquests dos ingredients vaig haver de fer, els vaig haver d'incorporar en aquesta prova i vaig haver de cuinar plats amb ells. I havia de tenir un 60% de producte, o sigui que s'havia de notar. Però la veritat és que va anar molt bé.
0: Anem a si t'apareix a la segona prova, sí. Que és aquesta 7 hores competitiva d'aquest menú francès tan refinat que havies de preparar. Sí. I va haver també ingredients sorpreses, o no?
1: Sí, se varen destapar també allà els ingredients. I aquest aquesta prova de 7 hores és veritat que era, com tu dius, un menú més refinat i havia de representar en un participant de cada país. Per tant, sí que tenia un poc més de llibertat a l'hora de crear, però també anava condicionada amb els productes. I allà on vaig tenir un poc més de... no problemes, però allà on vaig veure més feina, va ser el plat principal que havien de combinar dins un mateix plat, llagosta, solomillo... i diferents elaboracions de, com a acompanyament, i va ser tot un repte perquè les llagostes que tenen allà no són com les d'aquí.
0: Era un bitxo
1: enorme. Jo quan el vaig veure vaig dir, va, Àngela, treu-te les forces d'allà on sigui.
0: Clar, i tot això però també hem de tenir en compte que havies de fer netar la llagosta, havies de trossejar no, que t'ho donava. Viva.
1: Sí, viva, exacte. Realment. I a més, també la llagosta viva i el millor sense preelaborar ni res, o sigui que també du molta feina de preelaboració.
0: Quin plat vas fer, si ho poden demanar? Com ho vas combinar, llagosta i carn?
1: Vaig fer una salsa de... Bé, era un el millor així, bé, en un punt, perquè també te'l demanaven en quin punt el volien. I després amb la llagosta vaig fer com una salsa americana molt reduïda. I després tota la guarnició que havia de dur, que havia de tenir uns espàrrecs, una guarnició de patata, havia de tenir també unes pastanagues glacejades i va ser...
0: Espectacular.
1: Sí.
0: Espectacular, sí. Ja tenc gana, i no fa ni una hora que he dinat i ja em fas entrar en gana. Molt bé, i després la quarta i darrera prova, que era trossejar a un peix o un pollastre. Exacte. Vas explicar aquí com va anar aquesta, que era un poc més d'habilitat, no és vera?
1: Sí, pues la veritat és... Bé, varen ser dos dies de dues proves de 4 hores cada dia. Una era aquesta prova que han dit de tota la part més de coneixements que ha de tenir un xef, que són proves gustatives, olfatives i... una sèrie de proves més, i després el darrer dia sí que vaig tenir aquesta prova d'habilitats, i per jo he de dir personalment que va ser la més complicada. No sé si és perquè també dus el cansament d'aquests 3 dies que ja ho has donat tot i te queda la darrera empenta que saps que ho has de donar tot, i no sé si va ser un poc per això o que va ser una prova també que encara que fossin menys hores va ser molt apurada en temps. Perquè cada cert... Bueno, anava de 10 minuts o en 15, i cada 10 o 15 minuts havies d'entregar una tasca, i si no l'entregaves ja no te comptava. Per tant, va ser una prova també que anava molt més apurada.
0: Anaves a contrarrellotge també.
1: Exacte. I sí que va ser un dia que ho vaig passar malament.
0: Molt bé. Bé, però finalment aconsegueixes una medalla d'excel·lència i una gran 5a posició mundial,
1: sí.
0: Àngela. Com te quedes amb això?
1: Pues encara estic que no m'ho crec, la veritat. Jo veré que tenia superbones sensacions perquè me guiava per el que jo feia i les emocions que jo sentia. Jo sortia molt contenta de cada prova, molt satisfeta dels meus resultats, i sortia com amb una sensació super... No sé, estava molt orgullosa de lo que anava fent dia a dia i també de ser capaç de superar tots aquells reptes sabent el nivell que hi havia. I jo me quedava amb això, amb la satisfacció aquesta de...
0: Tu quan vas acabar les proves, sabies més o manco que t'havia anat bé, tu ho saps, en això. Quan vas a un examen saps perfectament, diu, m'ha anat bé, te demanen, t'ha anat bé, tu més o manco ho saps. Sabies més o manco?
1: Sí, jo tenia molt bones sensacions, a veure que després...

0: d'anar en parella, en Tià, que li varen dir Tià, en Tià, en Sebastià Seguí, tots dos estudien en el Joan Taix i fan paisatgisme i jardineria. Vols arribar amb aquesta disciplina, no?
1: Exactament.
0: Ah, vinga, conta-mos, com va anar això?
1: Hombre, va anar bé.
0: Sí?
1: Estem contents amb la feina que vàrem fer, ho vàrem donar tot, però bueno, vàrem trobar que hi havia coses per millorar i estem planejant encara en un futur a Europa tots aquests problemes que varen tenir, anar millorant-los i però molt contents. Veiem bones expectatives.
0: Sí.
1: El que sabem que molt falta un poc de pràctica i entrenament, però bueno, molt contents i amb ganes.
0: Clar, és que aquest aprenentatge també va molt bé, que jo el que vols d'ara fora micros antes de que entrar, segur que l'experiència aprenentatge ja no us allevarà ningú, aquest aprenentatge i aquest intercanvi de coneixements que tu dius, ah, doncs jo sé, són que eren 48 països, 44, eren sí, moltíssim de països, per tant hi havia moltíssima d'intercomunicació amb la gent que hi anava, i vareu tenir moltíssim, i el que vosaltres vareu per aportar la vostra experiència, però també bueno, vareu dur molta des d'allà. No?
1: Sí.
0: Perquè, Sergi, vosaltres havíeu estat a Hongria ja.
1: Havíem estat a Hongria.
0: Ja sabíeu més o menys els competidors, sí, com seria sí, i això. Què vareu fer exactament? Quina prova? Explica'm-nos un poc aquesta prova vostra.
1: Nosaltres és tot una prova, evidentment en 4 dies, però cada dia tens un objectiu i l'has de complir per, si tu vols tota la puntuació. Per exemple, tu ho has fet tot perfecte, te diu fer una pèrgola, la pots fer perfecta, però si no l'acabes ja no tens, aquell dia si no l'acabes ja no tens un màxim de punts que t'agradaria,
0: te'n lleven. Has de fer la pèrgola però amb un temps en concret, llavors posen uns requisits abans de començar la prova, no?
1: Sí, sí.
0: I va anar bé o no?
1: Va anar bé, la veritat, sí. Cada dia vàrem acabar els objectius, el que ens demanaven. Molt faltava un poc polir cada coseta, que és el que se notava d'un uns altres, però bueno, contents, i tan contents perquè el nostre objectiu un era acabar el que us he dit.
0: Exacte. Sergi, tu vares dir quan vares venir que eres més de la pedra i en marges i en tiar més de la fusta. Com sí, vos vareu compaginar això? Hi va haver molta més feina de pedra o varen ser plantes? I com va ser la prova?
1: Les dues coses eren complicades. De pedra sí, hi havia coses molt complicades, que no havíem vist molt, i de fusta també. Hi havia un pont, i ho vàrem fer molt, molt, molt apurat tot, però bueno, sí, no, hi havia, sobretot, pedra i fusta, el que hi havia més.
0: Clar, plantes
1: més
0: en final, després plantes el godorrer, quasi el godorrer que posen al jardí. I és més complicat com que competir en parella, ja han dit que vosaltres hi vau anar en parella i l'Àngela hi va anar de forma individual, creus que és més complicat competir en parella o hi havia bona vibra?
1: Si hi ha bona relació, que és el nostre cas, és molt més fàcil en parella. El que també, depèn de quines parelles, és molt més complicat. Però bueno, nosaltres, no és el nostre cas, molt content, i menys mal que entenc que ell, perquè si no, no sé què faríem.
0: Mira, és tot això en el futur, ja podeu tenir, podeu muntar una associació, és a dir, quan, si no et surt, podeu muntar aquesta associació, aquesta bona relació que s'ha creat durant les èpoques d'estudi, sempre si duren el temps, és molt xula. Parlàvem ara, si vos parlés, de la part més humana, de la part que ja vam adelantat un poquet abans, que és aquesta banda que bona duís vosaltres i que vareu aportar vosaltres, tant a nivell professional com a nivell personal, de l'experiència de Xangai.
2: Jo el que m'agradaria destacar més és que he notat molt de creixement personal, i és una cosa que comentava sempre. Jo durant els entrenaments sí que ho he passat un poc malament, perquè ha estat un estiu molt, molt, molt dur, i jo també m'anava un poc l'objectiu d'aconseguir, perquè moltes vegades a les proves no pots més, i jo, per exemple, me rompia cada dia d'entrenament.
0: Col·lapses una mica, sí.
2: I jo el meu objectiu principal era disfrutar-ho i passar-ho bé. I vaig aconseguir acabar 4 dies sense mullar ni una llàgrima, i jo per això ja va ser un... com a, he aconseguit els meus objectius, no? I per això de l'Àngela d'abans d'anar a Xangai a l'Àngela que torna ara, hi ha molt de... el que destacaria més és aquest creixement personal, i a part també professional, perquè és el que has dit tu, tens un intercanvi de coneixement brutal amb

0: joves que estan en la mateixa situació que tu, però a un altre país, i això també se pot... Se veu clarament que hi ha joves que potser en països on no tenen tant de recursos, però que al final també ho lluiten perquè és la seva passió i també aprens de la seva força, no? I jo això m'ho va encantar. És veritat que la meva especialitat eren 46 joves i clar, tenies un ventall molt ampli d'experiències que també comparteixes i coneixes i al final dius, jolín, no?
1: Clar, però aquest intercanvi gastronòmic en el teu cas,
0: sí.
1: Que clar, dius, ah, mira aquesta salsa, jo la faig així, és que és tan segur, i a nivell mundial, és que està xerrant a nivell internacional,
0: sí.
1: L'aprenentatge que t'endús d'aquí és brutal.
0: Sí, sí, i a més també que segueix, bé, en el meu cas estic seguint en contacte amb joves de tot el món que dius, ai, pues, que ja te proposen de... I per què no vens a Suïssa i fem qualque cosa? I dius, o saps que la de portes també que t'obri, no?
1: Que t'aputa moltíssim, és a dir, sí. Jo aposto, vos he dit abans, és una experiència que és vital, és de per vida, no la vol llevar a ningú.
0: Única.
1: És a dir, en Àngel i en Sergi i en Sestia eren allà, és a dir, no la vol llevar a ningú ja en aquesta experiència,
0: sí.
1: I després això el que te fa és que t'enllaça amb una altra, amb una altra, amb una altra, i te fa, te pot promocionar d'una manera molt, molt autèntica. Sergi, tu, què t'endús d'aquesta experiència a nivell personal, és a dir, a nivell anímic, a nivell que t'ha remogut a tu per de dins, i com a experiència professional?
2: És mal de dir això.
1: Bé, perquè... mira, vinga, pensarem un poc.
2: Jo, hombre, el que m'enduig és una experiència, no sé, és que era un cúmul d'alegries. Jo, tristes, em vaig tenir poca, i així com també nervis, també molt pocs. No em vaig tenir, és que m'impressiona que no tinguin nervis, seguint una competició. Però teníem les coses clares, crec, a lo que anàvem, a Cabau Jardí, no sé, jo allà a Pinyofitxo i no...
1: Jo ja no vos he demanat per nervis quan heu començat, perquè sé que vos heu preparat moltíssim, i clar, és vera que nervis hi sempre hi són, jo vos volia demanar nervis com anàvem, però ja m'imagino que hi devien ser, és a dir, el nervi no l'estava ningú, però sí que és vera que vosaltres vos viu preparat moltíssim, anàvem molt preparats, ja havíeu estat, tu en el teu cas havies anat en Juniper i havíeu anat i havíeu fet molta preparació prèvia, tu en el teu cas en Joan Taix, amb en Tià a seguir, i per tant, és a dir, que no és que anàssiu allà sense saber bo que anàveu, sí que és vera que a nivell mundial deu impressionar moltíssim, però ja sabíeu el que on anàveu. Idò, i ara vos parlaré, abans d'anar en el futur, que és aquest Eurokills, que és a Düsseldorf-Luxemburg, aquest 2027, que falta un any i encara mos podem relaxar un poquet, no? Mos podem relaxar un poquet. Tu mos vas contar, Àngela, que fas un màster de pedagogia a l'UBIP a través d'internet.
0: Sí.
1: Com ho dus?
0: Pues, bé, fent molta feina,
1: sí.
0: Perquè això de que sigui un màster online a distància a la UIP fa que sí, haguis de ser molt constant en tema de treballs i entregues, però la veritat és que m'ha sorprès per bé, és veritat que és una mica complicat perquè són temes que des de la banda d'un alumne, que és de la que jo vinc, és difícil veure des de l'altra banda, però m'està sorprenent. Hi ha molt de conceptes que veig que me poden agradar i és que al final és el que estic estudiant per allò que
1: vull dir, no?
0: Exacte, i també se fa molt
1: de
0: molt
1: totes
0: fàcil.
1: Maneres, veurem un restaurant cuina mallorquina Àngela Fang, no?
0: qui sap, hombre, això seria
1: pogués compaginar, se pot compaginar.
0: Sí, totalment.
1: Està clar que el que ara tens la passió és la docència, és poder transmetre els teus coneixements, perquè supos que els de tant transmet molt bé.
0: Sí,
1: i ha dit això, jo ho vull fer.
0: Exacte, i això també m'ha vengut un poc arrel per altres concursos que he passat, no? Jo, en un final, m'encantaria poder acompanyar i ajudar a fer camí a futurs joves que vulguin passar per la mateixa experiència i... Per la mateixa experiència que jo, que he pogut viure jo.
1: Sergi, tu has hagut de fer el programa d'hora baixa perquè tu encara fas el darrer curs.
2: Jo encara faig el darrer curs, encara puc.
1: No, Àngel m'ho va dir, Sergi, ha de ser cap vespre, perquè de matí encara fa... Tu vas escapar l'any passat, no és així?
0: Sí.
1: I tu encara estàs en el Joan Taix, supos que en Tià Seguí, que estàveu allà...
2: No, en Tià ja també ha acabat.
1: En Tià ha acabat? Sí. I te queda tu, oi,
2: sí, però bueno, molt contenta.
1: Ho dus bé, però...
2: Ho dus bé, doncs. Bé, no sé, de company de dia no ho veig.
1: Es veu, ho comença fa poc, si vos heu iniciat fa poc. I de si vos pareix, per acabar ja directament, m'ho anant directament en el futur, que és el pròxim destí, que és aquest Eurokills Düsseldorf 2027, que és Düsseldorf a Luxemburg, és a dir, ho fan conjuntament, ho organitzen, i aquí, a més, amb aquest lema que se diu Shape Your Future, vol dir habilitats, teva, perquè skills són habilitats, o el que teniu vosaltres, de forma, dona forma en el teu futur, seria aquest lema que serà dia 22-26 de setembre del 2027. Com vos prepareu? Ja sé que és massa prest i hem d'aterrar encara de Xangai. Bueno. Però, com ho duis?
0: En el meu cas, sí que ja han començat a parlar una mica de com us organitzaríem de cara a l'any que ve, perquè a partir d'1 gener jo ja estan mirant de començar a fer feina, perquè després d'aconseguir un 5è lloc mundial, pues, igual tenim expectatives de poder, qui sap, fer un podi o una quarta posició, i això és a lo que aspiram, i han de fer molta feina. I la meva formació, pues, començarà ja de cara en un gener, perquè tinguem 7 mesos per davant per preparar-ho bé, 6 mesos per preparar-ho bé i arribar en aquesta
1: etapa. Sí que és veritat que si ja veniu d'un esdeveniment mundial ja no serà tan estressant, bueno, aneu aquí de vora,
0: sí,
1: el més vol de fer, el més vol de país, segurament.
0: Són un dia menys de competició, també, per això tenim bones expectatives.
1: Bones expectatives. Sergi, que veràs tu?
2: Nosaltres, pues, tots aquests errors que sabem quins hem fet, anirem practicant, molta pedra i molta fusta, això ho sabem molt bé, i res, molta comunicació amb el nostre expert, que és de Madrid, esperem, teòricament ha de venir a veure molt això, i anar practicant molt, molt més.
1: Que ve que ven a Joan Taix, ell.
2: Sí, mirarem de venir, que vinguin a Joan Taix.
1: Molt bé, idò, i si no vulgueu afegir qualque cosa més, mos ha quedat claríssim que l'experiència està fantàstica, està brutal, les cares voldria els adreçar, us a la ràdio almenys mos sentiu, però no mos veig les cares, però les cares estan com d'aquests relats de dir ja s'has passat, i ho hem fet molt bé. Gràcies per representar Pollença, Mallorca i Espanya, les vostres disciplines en aquest World Skill de Xangai 2026, que vos vagi molt bé, ja vendrem, ja vos farem venir, quan s'apropi les dates de l'Euroskill d'Ussel-Dos, ja vos farem venir perquè mos torneu a explicar un poquet com va aquesta preparació. Gràcies a tots dos per ser aquí, bon cap vespre.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Al cotxe, a casa, gaudeix de la música de Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.
3: Acabeu d'escoltar una remissió de Ràdio Pollença.
1: Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

com un lliri de platja, tinc net i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100. Dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11. Bon dia. Important operació contra el narcotràfic a Palma, a la barriada de la Soledat. Hi ha més de 200 efectius de la Policia Nacional i del Servei de Vigilància Duanera desplegats a la zona. S'estan efectuant una desena d'entrades i escorcolls i es preveuen detencions. Connectem ja amb aquest punt allà. Hi ha el nostre company Toni Escanelles. Toni, bon dia, que sabem?
1: Efectivament, i d'aquí mos trobam just en el carrer Teix, allà on es troba amb el carrer Manacor, i precisament puc actualitzar les dades perquè les tenim de darrera hora que ens acaba de confirmar precisament el Cos Nacional de Policia. Serien 14 els registres que s'han efectuat pràcticament a tot el barri sencer de la Soledat, perquè són moltes les illes de cases allà on hi havia persones relacionades amb aquesta operació que té per nom té Tsunami Galba, Operació Tsunami Galba. Diuen això, com a mínim hi podria haver 12 detinguts, però estan convençuts que n'hi haurà bastant més, és el que se sap per al moment. És una operació relacionada amb no només amb el narcotràfic, sinó també amb el bloqueig de capitals, i com dèiem, afecta pràcticament a tot el barri sencer, perquè segons ens explicaven, hi ha moltes finques que a poc i amb els anys han anat juntant algunes cases amb les altres i per la banda de darrere es comunicaven. De moment s'ha requisat moltíssim de material, aquests registres podrien durar, ens han assegurat, més de 2 hores com a mínim. Per tant, no se sabrà el número precís de detencions que s'han produït aquí, però penseu que també hi ha altres registres, per exemple, a la zona de Marratxí. Per tant, entre aduanes i el Cos Nacional de Policia estan duent a terme aquests registres, i el balanç el sabrem segurament d'aquí unes hores.
0: I de gràcies, Toni Escanelles, en directe en aquesta operació que ara mateix s'està efectuant en aquesta barriada de la Soledat. També, però ja sentíem el nostre company, hi ha alguns escorcolls en aquest cas a Marratxí. De moment sabem que hi ha 14 escorcolls concretament al llarg de tota aquesta barriada i també de Marratxí. Hi hauria almenys 12 persones detingudes en aquesta àmplia operació, que per cert també està provocat certs problemes de trànsit, i agents en aquest cas de la policia local, també d'urbanisme, de l'Ajuntament de Palma, intentant controlar els accessos. Per tant, ja sabeu, si heu de circular per Palma, intenteu evitar aquest punt, sobretot la carretera de Manacor, que és la que presenta ara mateix més problemes. I més qüestions. La presència de Pilar, que ha estat anomenada la Mari Carmen de Palma al ple del Parlament, ha protagonitzat fa uns minuts el cara a cara entre el portaveu socialista Iago Negueruela i la presidenta del govern, Marga Proens, que s'han retret la manera de fer front a la problemàtica de l'habitatge.
2: Que no a las personas. Usted quiere que las desahucen. Es usted quien se reúne con Agnes and Volkers. Es usted a quien le dice a Vini lo que tiene que hacer en estas islas. Es usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma. Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar y decirle que usted jamás se reuniría con ella ni con las personas a las que nos representan, porque solo se reúne con los grandes promotores.
3: Nosotros continuaremos fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sot seus crits, en sot seus nervis, en sot seves mentides, el deixa vostè, perquè jo avui m'aquest amb un titular d'aquí, de Mallorca. Alegria en les calles per el anticipo electoral. Tenia que haver sido antes. A la fi, alegria i esperança, senyor.
0: I mentrestant, a la Moncloa continua el Consell de Ministres, que precisament té previst aprovar avui els dos decrets llei sobre l'habitatge.
4: Sí, són els dos que varen decaure al Congrés divendres i que han provocat la convocatòria de l'avançament electoral pel proper pròxim dia 29 de novembre.
0: Així arribem a les 11 i 4 minuts. Més notícies a les 12.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Mos ho podria posar un poc més.
1: Perquè més fort. Estem en directe ja, Toni.
0: Ah, sí.
1: Mira, Toni, dona usos en aquesta tertúlia, perquè mos deia que està un poquet assustat, perquè és l'únic home avui.
0: En tota la taulada.
1: Però en tota la taulada.
2: Però tu l'has fet seure de baix la porta, que
1: però
2: sí, se podrà anar tot
1: clar, l'únic. Clar, però si se vol escapar, que tingui fàcil de sortir.
0: Bé, no, estic en bona companyia, no hi ha perill.
2: Gràcies.
1: Bé, és la tertúlia a la gent gran que tenim el primer dijous de cada mes, primer dijous d'octubre. Avui toca i avui mos acompanyen, com heu sentit.
3: Perdona, però avui no és dijous.
1: Ai, per què he dit? És que estic dimarts. Ho veus? És que bé que vosaltres esteu en tot.
2: T'ha fet trastornar.
1: Sí, m'ho trastornau. Saps per què he dit dijous? Perquè, bé, és igual. El darrer dijous de cada mes hi ha un ple i ara m'he embullada. Vosaltres el primer dimarts de cada mes d'octubre. Perquè tot el mes de setembre deia que era octubre. Ara que som octubre ja me'n vaig, que envio dies. Res, un desastre. M'heu d'assessorar com ho he de fer per arribar tan bé com vosaltres. I aquesta...
3: Per entendre la nostra edat.
2: Tens la memòria molt a prop, tu?
1: Un taller de memòria. Ja m'hi envies, Francisca.
2: Tens edat.
1: Hi hauria d'anar. Bé, hem de dir qui sou, perquè jo crec que els nostres oients ho saben i vos esperen, però si qualcú acaba de sintonitzar la ràdio diu, qui és aquesta gent que xerra? Heu sentit la primera veu? En Toni Marquet, Toni, bon dia.
0: Bon dia.
1: Tenim Anna Maria de Can Xim. Maria, bon dia.
3: Bon dia, bon dia a tots.
1: La Norma Mario no l'heu sentida, però també és aquí. Bon dia, Norma.
4: Bon dia a tots.
1: I bé, ja l'heu sentida. Anna Francisca Reus, la nostra joveneta de la ràdio. Bon dia.
2: Bon dia. Sabeu que no pot callar.
1: La que no pot estar calladeta. Que després hem denunciat una cosa, d'Anna Francisca. Estau atents que hem denunciat una cosa relacionada amb tu i xerrar i contar. Després
2: sí,
1: ho direm.
2: Vale.
1: Deixem per lo darrer.
2: Com tu vulguis.
1: I així els oients diran, i què passa?
2: Sí, així mos escoltaran.
1: Clar,
2: antes.
1: Clar, això.
2: Per veure lo que serà.
1: Què passa,
3: no,
1: aquí?
3: I ella, si s'hi posa, no acaba. Té
1: no
3: una
1: acaba.
3: Memòria prodigiosa.
2: Va, més normal que... Perquè anava a dir, si no me n'hauré d'anar.
3: No, de cap manera.
0: Ara ja estic intrigat.
1: Au, vos, Toni. No, ara veureu. I alerta que vosaltres a lo millor també hi podreu caure per allà.
2: Jo altres aquí haurien de caure.
1: Ah, ho deixem així?
2: Sí.
1: Ui, vosaltres hauríeu de fer el que ha fet ella.
3: Ojalà, però jo crec que ja és com massa.
2: No comences a remullar.
1: Mem, hem de contar moltes coses. Anem a xerrar de festes.
2: Sí.
1: Ah, que mos agrada estar a xerrar de festes.
4: Excel·lente.
1: Vàrem celebrar, divendres farà dues setmanes, ja farà 15 dies, vàrem celebrar el sopar de col·laboradors de Ràdio Pollença.
3: Sí, més bé no podria anar.
1: Va anar bé.
3: Beníssim.
1: No, si ho deis vosaltres.
3: Però ben bé de tot.
2: Sí.
3: Tot va ser bo, la companyia millor, tot. Per jo, no un 10,
2: i
3: un 20.
2: I els tens?
3: També.
2: Tot.
3: També.
0: Ten també va acompanyar.
3: Sí, va anar beníssim.
2: També va acompanyar.
3: I nosaltres vàrem ser les protagonistes perquè no creien que ella tingués l'edat i el fotògraf deia, és que jo no m'ho explico perquè vos tenen més jove, dic jo, sí. Diu, quan té? Dic, 91.
2: Ah, 91!
0: Ai, això és una... Res, no?
3: No, jo que estun m'ha sobrat.
2: Jo que posaré el nou el mes que ve.
3: Bé, però...
2: El nou darrere i el nou davant.
3: Però tu el dur bé.
2: Jo no sé si ho dur bé, però jo me trob bé.
3: Ni ho eres, ni lleato. Xerrar el que vol perquè se'n recorda de tot. Què més vols? N'hi ha de 8 anys.
2: I de més, i no me sol que enfadar tampoc, eh?
3: No.
2: No.
1: És vera. Això sí que és bo.
2: No.
1: Sí, això sí que és bo, no enfadar-se.
2: No.
1: Ja
2: ho dic.
1: Després mos hem de desenfadar.
2: Són dues feines. Són dues feines.
3: I desagradables.
4: I tendremos que començar a preparar los 100 anys, que són dentro de... Un año y apenas unos días.
1: Sí, sí, porque de aquí por ya, sí, para sí. 99.
2: Es... No, l'any que ve, en novembre, si arriba, faré 100.
1: I això serà per la fira?
2: Sí, sí, per la fira.
1: I aquesta fira haurà de ser temàtica, en tu.
0: Serà una bona firada.
1: Fira de 100 anys. I ho va dir Toni en un sopar, que sabem que en Toni, per motiu de salut, no vares per a venir, te vares a manyorar, Toni.
2: Sí.
1: Però ella, que li vaig donar un micro com a la col·laboradora més gran, també hi havia un col·laborador més jove, un nen de més 10 anys, i ella ho va dir, perquè hi havia polítics que volia una bona festa.
2: Jo vaig dir, quan tens anys, jo vaig dir, jo estic un poc assustada, perquè tot Pollença diu si vol venir. I jo...
1: Com que ja no ho diu.
2: Jo dic, jo per tots no ho puc pagar. I quan hi havia el bal, la vaig dir... Diguem, el Manuel Balla, que se porti bé en el bufet. No sé si ho va, si ho va agafar o no ho va agafar, però
0: sí,
2: però ell era.
4: Que cada sí, uno traiga algo. Que cada uno traiga algo de todo.
2: Algunes me lo dicen, no, però no te preocupis que jo te faré algo i ho duré.
1: Clar, això ara li ven un jo pongo.
2: Sí.
1: En
2: vez d'una cosa per jo.
3: Ja ho fan.
1: Sí. Però no vol reial.
2: No.
1: No vol reial.
2: No en vull.
1: Que hem de fer tantes coses.
2: No, és que ja no sé on t'hem de posar.
3: No.
2: Si no m'hi pot jo. No.
1: T'estima més que cadascú porti qualque cosa, t'ha de menjar, de la que sigui, i entre tots farem la teva festa.
2: Sí,
3: jo te faré palitos.
2: M'agrada molt.
1: M'encanta que ja planificam 100 anys, falta un any i un mes,
4: però igual.
1: I ja organitzant de fer la llista. Jo duré això, jo duré això.
3: I falta un any. Però...
1: I on serà aquesta festa?
2: Allà, a la residència.
1: Clar, ha de dir la residència.
2: A dins la residència.
1: No hi cabrem. Bé, no hi cabrem. Jo me dono per convidada a dir no hi cabrem.
2: Si una merda que venies tot de fora.
1: Tot de fora.
4: Hay que ver el claustro, a ver si entran.
3: Saps on va molt bé? També no Pollença.
2: Jo no comand.
3: No.
1: Ah, li han de fer, clar, són festes que fan en uns centenaris.
2: Sí, jo no comand.
3: I és veure, en un claustre també va molt bé.
1: Però haurà muntat a la fira.
2: Jo no comand.
3: En tanta veu que tens, no comandes.
1: Bé, tenim...
2: Ni vull comandar ni vull que me comandin.
4: Haremos una comissió.
1: Sí, tenim un any per planificar-ho. Entre tots veuràs, serà gros.
2: Jo demanaré ajudes, ja veurem. Jo crec que en trobaré.
1: Sí, tenim moltes ganes de celebrar aquest centenari.
2: Sí.
1: I de... Toni, no vares per venir, però n'ha normat a dotar un detall que varen donar tots els col·laboradors de la ràdio, era un sopar d'agraïment.
2: Sí.
1: I va ser idea de na Norma, tot s'ha de dir, Norma, conta, bueno, nostres oients, què vares preparar per als col·laboradors de la ràdio?
4: Bueno, fue una llave de similar bronce, ¿no? Y el bronce era un poco el sentido de este grupo, de fortaleza, de solidez, de, bueno,
3: de amigos,
4: digamos, de esto, de amigos, de esto. Y luego es un descorchador también que trae para hacer algo útil. Y bueno, no era de vino, como estoy también, a veces voy en el mundo del vino.
2: Pero de vino tenemos otro.
4: Y bueno, y simplemente es una, era la clave de la radio y, o la llave de la radio, ¿no? Para todo el que vino.
1: Para donar las claves de la radio a todos los colaboradores.
4: Sí, exactamente.
2: Es muy bonito.
4: Esa era la idea.
2: Sí, una muy buena bonita idea. Sí, buena idea.
1: Es muy detallista, ¿no, Norma?
2: Sí, sí que vos. Sí que vos.
4: Son años.
3: Pues ya te dimos las gracias, pero las repetimos.
2: Sí, sí.
4: Gracias, gracias.
2: Yo lo tengo colgadito.
4: Sí, me imagino. Ahí había un lugar todavía.
1: Claro, porque lo pasó un día de destapador, ¿eh? Ho pots emplear de destapador.
2: Sí, jo m'he dit en Toni.
3: I jo no m'hi havia fixat.
0: Si vols obrir qualque porta o no.
1: També.
2: També, sí. Però potser trobaria un qualcú que no em desagradava allà de dins, però almenys no m'hi res.
1: No tornaries a tancar.
2: Cadascú que seva.
0: Tornaries a tancar, com diu una Joana. Si no t'agrada, tanques.
2: Tens raó.
0: I si t'agrada...
3: mos falta en Joan, mos falta.
1: Avui no ha vengut en Joan, Joan, si mos
2: veure,
1: escolta.
2: Si no, no, ja, no, ja no vendrà per venir aquesta hora.
1: I, veure, si i no en està mi, bé. I ja també li enviam una forta abraçada. No va poder venir a sopar, veurem si un mes que ve també ja, ja ve. O oh, com per a jo vull.
4: Li guarda la llave. Per
1: ara, bé, ara, guarda ara, la llave.
2: Dijous hi ha, un, ja hi ha una altra festa per... No sé quina edat, que ter... nosaltres som la tercera edat o la quarta que feien les festes.
1: La vostra pandilla.
3: Sí, però... I Francisca n'hi ha més?
2: Claro, bé, bé.
1: Clar, és que hi ha més festes aquí que hem de comptar.
2: Però dijous tenim una altra festa.
3: Quina festa?
2: La de Francisca.
1: Ah, però referiu a la vostra pandilleta.
2: Sí, sí. I la Norma... Crec que està convidada.
1: Hermínia.
2: No, si... dir... no,
4: jo
2: tu
4: no estic
2: ella...
4: convidada.
2: Sí, sí m'apareix que està, també està convidada.
3: Sí, sí.
2: No sé si vendrà o no vendrà, perquè allà ja li va costar venir per la teva.
1: Bé. Què vares fer? Una festa? M'han contat molts, perquè han xerrat d'un sopar de la ràdio. Però és que hi ha més festes.
3: Però és que ho fem cada any quan fem festa.
2: Pues posant les botes.
1: Sí, el Jesús Sant i l'aniversari.
2: Sí.
3: Sí, menjam una pulguita i anem a Sa d'anar i mos va fer per picar frita matances i croquetes, res
2: sí.
3: més.
2: Sí.
3: I és el que volies veure. Però ningú va demanar
2: jo vaig veure
3: xampany.
2: No, no, no, no, no.
3: Jo vaig dir,
2: no n'hi ha, no n'hi cap.
3: No en volem.
2: No, no, no, cap, no, no, no, no, no, no, per cap festa no hem begut de xap. I també se'n va aquella de, no sé què nom, una que va venir, ella va veure una copa de xampany, però ningú més va veure xampany.
1: I tu no en vas veure de vinet?
2: Vi, sí. No, aquí no n'hi havia de vi. Si hi ha vi, n'hi ha
1: que... Perquè un dia de sopar de la ràdio va veure una copeta.
2: No, dos tassonets petits. No hi havia copes.
1: No n'hi havia, era
2: dos,
1: molt...
2: Dos tassonets petits.
3: Però
2: no planja, no planja.
1: No,
3: però molt bé.
2: De norma me va dur primer que diga a ella que tu me trajistes el vino i me va dur... Tot aquí, t'ho he dit, aquesta no li agrada molt i me va dur poc.
1: Em va dur poc.
4: En realitat traje una botella de vino.
2: Però luego volví i me posé un poquito más.
4: Sí.
1: Però ara es menjar.
0: Sí.
2: No, no, una jo i una ella me'n va dur. No, no, mira, no.
1: Això m'ho vares demanar, m'ho vares dir, la botella no me la posaran aquí damunt.
2: Ah, l'any passat estaven les botelles a damunt.
1: En bones.
2: Sí.
4: És molt bueno el vino, eh? Muy bueno, el tinto y el blanco.
2: El blanco yo no lo probé, pero
4: tú
2: el
4: sí.
2: Todo estuvo muy bueno, porque la cena... Yo,
3: pero me gusta más el agua.
1: Ah,
3: lo probé.
1: Qué artesana, muy bien.
2: Un I... pare de que s'aigua a Espanya les tuberies.
3: I ara jo els m'aclareix. Si l'aigua en lletàs, no, jo m'hi
2: ha menjat un paquet de vi m'agrada.
3: Claro.
2: No, no el veig, perquè aquí
3: menjat.
2: No el puc veure. No. Però m'agrada que nostres bevíem un poquet de vi.
1: Heu comentat la del fotògraf, perquè heu dit, un fotògraf del dia del sopar, i un fotògraf han de dir que era en Fernando Perianes, perquè li han d'agrair en Fernando que va venir a sopar, va fer una quantitat de fotografies. Que...
2: Jo me vaig assustar no. de nosaltres, eh?
3: Sempre assustar. Venia.
1: De que te fessin tantes fotos?
2: A nosaltres sí. dues, sí.
1: Perquè que va... models.
2: Saps que va venir?
1: N'hi ha moltíssima, ja els veureu, tenim un gran reportatge. És molt difícil que sempre heu pensat en fer una foto de tots junts.
3: Claro. És
2: no, complicadíssim. No, a tanta de gent...
3: No pots,
1: és a dir, una foto de tots els col·laboradors és molt
3: Joana,
1: complicat.
3: Joana, hi ve sí. tanta gent a col·laborar.
1: Aquesta gent que hi havia,
4: contra
1: no sopar.
4: La paret,
1: sí, però normal, la qüestió és que un arriba quan l'altre ja seu, un se'n va abans de...
4: Una escalinata.
3: Jo vaig trobar
1: és,
3: que
1: és
3: era
1: complicat.
3: Molta gent.
1: És un sopar d'agraïment de col·laboradors.
2: Sí,
1: i és la
2: gent...
1: Érem un 80.
2: Sí.
1: Que a lo darrer sempre hi ha gent que no ve hora per hora, però unes 80 persones que venen setmanalment, quinzenalment, mensualment, n'hi havia que eren d'estiu, que també s'han vengut a l'estiu, n'hi havia... I així, tota no, hi... gent que ve aquí a fer ràdio de manera altruista,
2: sí,
1: eh? No, com no, vosaltres,
2: sí.
1: perquè no cobrau, eh? Sí.
3: És que cobrant no vendríem, llavors
2: no,
3: diríem...
2: No, no duim butxaques.
3: No, no em posa nada de butxaques.
2: Sí, jo m'he comprat un vestit. Dos vestits ara i tots dos tenen butxaques.
1: Que és de modern.
3: Però te faran panxa.
2: No, les butxaques se posen a baix de la panxa.
1: Ja t'has comprat d'hivern?
2: No.
1: Ah, no rebaixes d'estiu, és que amb aquesta que no.
2: No me fa il·lusió, perquè l'altre dia vaig anar a la tenda i me van dir tot el marró, dic, ai, no m'agrada el marró.
1: Ai, li agraden els colors alegres.
2: No favorece el marró.
4: No.
2: No.
4: No, no. Ah, sí, los colores que hoy traes, que es un arco iris total.
2: Sí, sí.
4: Maravilloso.
2: Sí.
4: Y realmente es admirable, Fernando Perianes.
1: Sí, ¿eh?
4: El espíritu que tiene para estar en todos lados.
1: En todos lados, siempre.
4: Yo admiro.
1: Todo lo que te he grabado.
4: Y todas las grabaciones que debe tener.
0: Es un tresor. Es un tresor lo que te sí. O lo que ha hecho en Perianes, que n'ha cedit molt a la biblioteca. Ha cedit una sí. gran quantitat allà, però suposin que ara n'hi pot afegir moltes més.
4: Sí, sí, perquè tiene tot un...
1: Tot el que se fa a Pollença.
2: Tiene estudio para... No, no.
0: No, a casa seva mateix té un petit talleret, un quart.
2: Sí, però no té estudi no. Si vols anar no, per una no, foto, no. Això no.
1: Ah, no. No,
0: ell
1: no.
0: Tenia un altre ofici.
1: Sí, ell ho regala tot. Mm. Sí. Que te veig,
2: jo no,
1: regala,
2: no el coneixia.
1: No el coneixies? No, no el coneixia.
0: Ell era membre d'una ferreria. Feien coses, i ell feia escultures i coses de ferro.
2: Sí.
0: I ja de fets seus per aquí. Aquest de Pollença, tot sí. Això és un treball fet seu.
2: Sí.
0: Li dona
1: sí, estava ferro busso.
0: Ferro busso. I feia feina allà i feia fotografies perquè, per afició.
2: Sí,
3: sí, li agradava.
0: I ho ha fet molt, molt bé i n'ha fet en moltes. I continua.
2: I continua.
4: No, i molt generós.
1: Se va jubilar, molt generós.
4: Molt
1: tu
4: generós.
1: Has dit la paraula, molt generós, després te regala, abans te duia disquets, ara ja te du un pen directament, i el que dèiem, és molt, molt generós. Les espases de càrrecs del simulacre de la patrona, també, oh, ja has vist, Francis, que no te pot pegar el sol.
2: No, no me pot pegar.
3: Ah, veus?
2: Pues, sí, no és que no el vulgui, és el metge que m'ho ha dit.
1: Està prohibit. I de les espases de càrrecs, també durant molt d'anys les ha fetes. I una persona...
0: No, ha col·laborat molt en les festes de Pollença. A més de les fotografies, ha fet molta feina amb això.
1: I també, un dia el convidarem que vengui a contar-vos la seva història, si no el coneixeu, perquè sí. En Fernando no és d'aquí, mos podria recordar un poquet l'història de quan va arribar a Pollença.
0: Un poble molt petit i molt guapo.
2: D'on? De Pollença?
0: No.
2: No, no. De Mallorca?
0: No. M'apareix d'Andalusia, ara no me'n recordo.
2: És igual,
0: he
2: sí.
0: He estat.
2: Has estat, sí.
0: Sí, he estat murellat, muralles sí. Voltant. És molt guapo, un poble petit, però i molt, el que han sabut fer és mantenir-lo,
2: sí.
0: Mantenir-li el seu caràcter.
3: I és casat amb una de Pollença,
0: sí, exacte.
3: De Can Morena.
0: Can Morena, exacte.
1: I d'on dia el convidarem, que vengui, perquè vàrem estar molt contents i sí. Que vengués a no sopar, vos va conèixer que no el coneixíeu i...
0: I havia de ser consogre meu.
1: Havia de ser consogre teu, ui, ara m'he perdut.
0: I el meu fill va
2: festejar.
0: Va festejar molt d'anys, bastant d'anys,
1: en
0: Paloma. Sí.
1: Ara hem entrat a Salseo aquí.
0: I llavors se separaren, però amb bona amistat,
2: sí.
0: I l'amistat ha estat sempre molt bona. En Paloma és molt

0: Saps que ensenyar filla il·lustre que ara... Bé, no sé si ho he anat a veure quan venia a l'esquadra aquest cap de setmana.
1: No, no hi vaig... No l'he vist encara, però jo vaig conviure molt amb ella. Junts vàrem crear l'Obra Cultural Balear. Ella, jo i en Tomeu Peres vàrem a ser, diríem, un caps d'això. Llavors es crearon una revista, el Llall, I però ella era una persona molt impulsiva i que se cansava molt aviat. Ja tenia altres projectes. I ella era la presidenta de l'obra i jo era un numerador, un segon. I ella, en un mig any, ja m'ha cedit el pas i ella va continuar dins l'obra, però ja no com a
0: president. Va ser la primera presidenta de Pollença, no?
1: Va ser la primera presidenta, durant mig any.
2: I ell diu, és de Pollença, ella.
0: Mollera.
2: Sí, però és vera, que Moller no són pollencins.
1: És d'un moll.
0: La varen fer filla il·lustre. I ara estan celebrant l'any que ha ensenyat moltes activitats.
1: Exacte.
2: És la mare d'una doctora. Sí. Així vaig sentir que parlar.
0: D'una Maria Sardó.
2: Sí, vaig sentir parlar.
1: Era una persona molt oberta, molt treballadora, nomat, sí. I a més molt intel·ligent, i la feina que feia era molt, se podia elevar molt bé.
0: I de fet aquesta setmana passada ja hi va començar a haver molt d'actes en relació a la figura de Xesca que ensenyà com a filla il·lustre. Hem de recordar que en Mateu Coll va encetar un cicle de conferències en un club parlant de l'Espira divendres passat. Se'n continuaran fent, hi haurà Enviar el Mesquida i altres aniran fent totes les conferències, i en un moll se va representar en un saló cultural que ja s'havia representat fa 12 anys i quan venia l'esquadra, aquesta obra de Natxes que ha ensenyat, interpretada per na Catalina Solivelles, i dilluns, aquest dilluns dia 12, encara podeu anar al Club Pollença a veure la darrera funció, que han dit que està molt bé. Dilluns en el club, les entrades valen 10 euros, si no m'equivoc, i se venen aquí a l'àrea de cultura.
1: No recordo.
3: Nosaltres al vespre ja no sortim. Jo pal per això.
2: No, jo tampoc... Les amigues que tinc també són ninetes. No...
4: Y para mí también, que venir del puerto es muy difícil.
1: Ja fa bastant d'anys, no record la data, que vam fer una conferència, el seu fill i jo, vam fer una conferència en un moll, i va ser un acte de reconeixement ja de la seva feina, i va ser un acte molt... diríeu, molt íntim i molt agradable. Hi va venir molta de gent i va estar molt bé. Va ser per mi un dels primers actes que es varen fer en memòria de na Xesca, malgrat encara no estava anomenada com a filla il·lustre, però nosaltres ja li teníem.
3: També ja deu ser major.
0: No, la Xesca va morir.
1: Va morir, però molt jove.
0: Sí, va morir jove. I l'any passat va ser, dins aquest 2026, l'Ajuntament en ple la va declarar filla il·lustre, gràcies a una proposta també ciutadana i de diferents entitats.
2: No era de Pollença.
0: D'Humoll.
2: Així, d'Humoll, què vol dir?
4: Era de Pollença.
1: És de Pollença.
0: Idò, hi haurà moltíssims d'actes en relació a ella i també fomentar un poc la relectura dels seus llibres, com ara que quan venia a l'esquadra i molts altres.
1: Sí, va ser un llibre molt agradable en aquell moment. Ja va tenir molta prospecció.
0: Molt descriptiva.
1: Sí, i en Xesca feia molta feina per dir Pollença, malgrat era de Port de Pollença, estava molt en nosaltres per aquí. Jo vaig conviure amb ella a dins el món de la cultura un bon grapat d'anys.
2: Sí, jo l'any passat vaig sentir parlar d'ella, però no.

0: No, l'he coneguda.
1: No, ja fa anys que és morta, no sé quants anys fa.
2: Ara no recordo quants anys fa, bastants. Ara vos ho cercaré per no equivoquem-me. I tu, que has estat molt per humà, i segur que la memòria que tens i la seva família i això, segur que els coneixies.
0: Segurament, però jo me'n vaig anar molt jona. Quan venia ja no anava en un moll. Bueno, anàvem per andar a un bar, però estava pollença.
1: El seu home era de Muro.
0: I a lo millor sí que la coneixia.
2: El 2009 va morir.
1: En el 2009. Ja fa anys.
2: Va néixer en el 51, una família de pescadors. La família de pescadors
0: de
2: Moix.
0: I era més jove que nosaltres.
2: Sí.
1: Va morir molt jove.
2: Sí, va morir molt jove.
0: És que vagis allà on vagis, jo no em veig de més bé que nosaltres. Me sent... No, ara vaig... Ahir vaig veure... No sé si és jo avui de matí que m'he vist... Un home de 104 anys.
2: 104?
0: 104.
2: Per Pollença?
0: No, a la televisió ha sortit. No he sabut d'on era perquè no estava asseguda. Però l'he vist, l'he vist bé. L'he vist... Quan te veig a tu... No tan guapa com tu, però vamos.
2: Ara li diuen en Toni, en això, eh? Toni, tu que t'estaves assustat d'aquesta tertúlia.
0: Ai, com em mirava. Que li sortirà.
2: A menys que mollarà ara aquesta.
0: Que mollarà.
2: Això també té una...
1: Era perillós, però vaig agafar un bon llum.
0: Això mateix.
2: Perquè una cosa que té l'edat també és no tenir filtres. Ja, transparència total. La gent gran com un nins. Parlar sense filtres, sense por de ai, què diran, ni res d'això, no? L'experiència també tot això, no?
1: Supostes així. Jo encara no entenc.
2: I de... Bé, hem xerrat molt de festes avui i... mira, en Toni ha tret la de la figura de Natxés que ha ensenyat. Toni, no sé si ho de repic, que vares venir, vares dir... que no volia xerrar de qualque exposició?
1: No.
2: Bueno, n'hi ha hagut moltes de...
1: Vam parlar un poc de l'exposició actual, que jo personalment no me diu res.
2: Ah, la de l'Iglesi.
1: La de l'Iglesi. I que sí, ara n'estan preparant una d'en Carles Got. I jo considero que és una bona... Està molt bé que el recordin, perquè va ser un gran pintor i va estar molt involucrat a dins Pollença. I està molt bé.
0: No l'he sentit en homenatge.
1: No en Carles Got.
0: No.
1: Ni de quan facin la seva exposició,
0: sí.
1: Era un bon pintor i, a més, jo va ser el meu predir del món de l'art. Jo, si que ets un xicot, vaig començar a classe amb ell i llavors ell ja me duia a pintar amb ell, sortíem a pintar de fora, ell i jo, amb una moto que teníem, i llavors tenia una casa a Sant Vicenç, i jo anava i dinàvem plegats a l'hotel...
2: Niu.
1: Era un bar-restaurant, llavors...
0: No, era petitet. Jo el conec de molt, Can Niu, sí. Perquè eren un poc parents, les dones, perquè eren dos germans casats amb dues germanes, a Can Niu. I la predina meva era un poc parent de la part d'elles.
1: I doncs anàvem molt de dia, anàvem a dinar allà, que ell me convidava.
0: Sí.
1: Però
0: quan jo te parlo de Can Niu, el primer era una barraqueta.
1: Sí, ja ho era, era molt petit. Llavors ell ja se va cuidar, la seva família era de Barcelona, bueno, no era de Barcelona, però vivien a Barcelona, i ja se preocuparen de matricular-me a l'escola. Els primers dies vaig anar a viure a casa seva, mentre mai cercar... Amb una paraula, va ser el meu predí de totes. I m'ha alegrat molt saber que li fan l'exposició homenatge. A més, crec que ell s'ho mereix.
0: Sap quant, més o menys, no.
1: Mana?
0: No sap quant, encara no.
1: Ara, a partir d'aquesta, ara aquesta tanca...
0: Ah, quan tirin aquesta, salta.
1: Aquesta tanca...
0: Quan jo pas i sempre ho llegeix.
1: Aquesta ara ja tanca,
0: sí.
1: I a darrere m'ha dit en Malsofrit.
2: En Andreu Aguiló, director del museu, o germà de Malsofrit.
1: I m'ha dit que... Bueno, m'ha demanat informació d'en Carles... I li vaig donar una sèrie de fotografies que tenia. I...
2: Aida, mos estàs avançant que ja serà l'exposició de tardor, en principi.
1: Suposo que sí. M'ha dit que després acabat aquesta vendria en Carles Got.
2: Mira, i de...
0: que aquesta ha estat molt de temps, eh?
1: Ha estat molt de temps.
2: Sí, està tot l'estiu.
0: Sí.
2: De fet, mira, ja que xerrau d'això... L'altre dia el museu va publicar un informe, diríem, que han tingut rècord de visitants. Aquest mes de setembre el museu ha tingut un rècord de visitants. Està molt bé que turistes entrin en el nostre museu. Ha registrat un dels millors darrers 12 mesos de l'any. Unes 1.372 persones han entrat en un museu.
1: Hi
2: havia també l'exposició La recerca de Bocoris allà. I també han entrat molts a veure a Naturezza, a l'Iglesia, més de 7.500 persones. I bé, estan molt satisfets de quedar també tots els turistes que passin per aquí entrin a visitar l'art.
1: Però sí. Estaria bé que quan hi ha molt de turistes que entren i lo hi és representació de l'art de Pollença.
2: En un museu, en un museu n'hi ha. No.
1: Sí, en un museu sí, me refereixo a l'Iglesia.
2: Sí, l'Iglesia, clar, se van fent d'aquestes exposicions que van canviant d'artista cada estació.
1: I haurien de posar l'art que s'ha anat fent a Pollença. En Dionís Bernassa, per exemple, i artistes bons que n'hi ha hagut, i que se poden recollir la seva obra i mostrar-la. Jo crec que això seria l'adequat durant un mes d'estiu que els turistes molt visiten i visitarien el nostre art.
0: Sí, Llobera també.
1: Bueno,
0: a Llobera.
1: Sí, sí. n'hi ha molts. Pasqual Rominué era un excel·lent pintor i quasi el tenen oblidat.
0: Sí.
1: En fi.
2: Vareu anar a la festa que hi va haver dijous passat en un pavelló a la pista de futbol, la diada de la gent gran que va organitzar l'Ajuntament per segon any?
0: No.
2: Clar, vosaltres sou joves, vosaltres heu d'anar a un tardeo.
0: No hi vaig anar perquè de moment vaig demanar a les que vaig i sortim, me van dir que no hi anaven i ja vaig dir no hi vaig. I, per cert, que la Maria me va dir pot venir perquè l'any passat va a la fi de això, la fi de baba.
2: Ah, dir, no, aquella perquè, no li agrada la pasta.
0: No m'agrada la pasta, dic. I me diuen, guanyes per ell, així és que has de venir.
2: No tens excusa. I no hi van anar.
0: Perquè me vaig tota sola, no tenia ganes d'anar allà.
3: No, perquè en Pelican i jo no podem menjar marisc i ja no hi anem.
2: Sí. Ai, teniu al·lèrgia, no, marisc?
0: Sí.
2: Tot això vos molta. Estalviau.
3: I ja no mos fa falta.
0: No, jo vaig dir, jo anar allà tota sola no me feia... No tenia ganes de...
2: Però sí que sí, però si no coneixien ningú,
0: no,
2: eh?
0: No.
2: Sí, ara veus, tu no coneixeràs ningú de tota la gent que hi havia allà.
3: Bé, però de la pandilla...
2: De la pandilla no. I el ball, perquè allà després de dinar hi ha el ball... No sou molt els ballarins, aquí, eh?
3: Jo no.
0: Jo m'agrada ballar amb un home que me faci ballar amb ell, però ballar amb dones amb dones...
2: Ballar de ferrat.
0: Sí. No me va això, jo.
2: No va de
3: però
2: ballar.
3: Ballen les dones amb dones.
0: Però no m'agrada.
2: Ella li agrada ballar amb un home. No.
0: Jo, si m'atén de ferrar qualcosa, som jovenets. Un jovenet, no? Un senyor que estigui bé.
3: Sí.
4: Debe haver estado bueno. Bueno, yo estuve en Vigo unos días.
2: Hermen, contamos, porque tú también has anat per Galícia.
0: No, hablas.
3: Porque esperaba.
2: Porque vos deixes xerrar a otro.
0: No.
2: Contamos què fas per Galícia. Tu no ets al·lèrgica en un marisc.
4: Ahí sí, comí todo el marisco. Qué rico, realmente. Yo no sé si es por el lugar, con un albariño, obviamente. Pero bueno, no fui para pasear. Fui a ver un quiropráctico y ortopédico que te arregla todo. Por ejemplo, este brazo no lo podía y lo puedo llegar a mover hasta la espalda totalmente.
2: ¿Te va a arreglar?
4: Te va arreglando. Él estaba en Palma. Alessandro Lagana. Es italiano y realmente tiene un sistema que no existe. Casi, aquí no lo he encontrado en ninguno. Es como si fuera una pistolita, bueno, el cual va hablando entre las verticales y va indicando qué vértebra, y hacia la izquierda o hacia la derecha te va arreglando todo él. Tiene muchos pacientes que van de aquí, de Palma.
2: Porque antes pasaba consulta a Palma.
4: Claro, en Palma.
2: Y ahora se han anado a Vigo.
4: Y sí, primero fue como director en una universidad en Madrid que está preparando gente y da curso. Y luego de esos 2 años fue a Vigo y ya se instaló allí y quedó. ¿Qué? Así que fui a eso. Pero ha llovido tanto, lluvia y llueve. Y llovía.
2: Todo lo que no ha plogut aquí.
4: Sí. Así que pasé el resto... apenas podía caminando. Está muy bonito Vigo, muy bello, pero luego estuve en la habitación del hotel porque era imposible la lluvia.
0: Pero te has mejorado
4: totalmente, no me duele nada, camino, bailo, canto.
2: Es a dir, te'n vas anar amb problemes i vas tornar com a nova, no?
4: Com a nova, sí. Por, o, lo ideal sería...
0: Si te ando acompañado, yo te busqué acompañado.
4: Lo ideal sería
2: cada... Amigo y mi Roma.
4: El problema fue los aviones, porque no hay directo, entonces hay que esperar en Madrid 3-4 horas, y al final el viaje se hace de 12 horas. Sí. No podía haber llegado a la Argentina. Pero fue positivo, fue positivo.
2: ¿Vas a aprovechar, fue un poquito de turismo?
4: Sí, un poco.
2: Me parece que plovía la pluja.
0: ¿Y comiste ese marisco?
4: Comí, sí, mejillones no había. Además, cancelaron todas las, por ejemplo, la excursión en barco por las rías, por el viento y la lluvia, porque había viento también. Sí. Y también cancelaron una excursión a las Islas Cíes, así que hubo que cambiar un poco los planes. Y bueno, me fui adaptando porque el motivo por el cual fui...
0: Era para el médico.
4: Era para él.
2: Sí, lo que pasa es que ya que he hecho, profitas.
4: Era para él, justamente, sí. Así que también tenía un dolor en que yo pensaba que era riñones, pensaban a veces que era cardio, todo... Y él me dice, me detectó que no, que las costillas flotantes que tenemos acá se habían movido y las arregló con que no duele nada. Es increíble.
0: Ay, sí.
4: Es maravilloso. Y no tengo, Toni, no tengo más dolor desde que...
0: Me hemos escoltado en eso.
2: Hem de fer una excursió
3: no
2: vivo.
3: No sé si anem, Toni, jo volaré la closa aquesta.
2: Deixareu les crosses i deixareu
4: tot. Ojalá pudiéramos traerlo acá un día, así que eso es lo que... No sé si ustedes recuerdan al doctor Pratt, que está acá y lo conoce mucho, y me dijo que estuvo aquí en Pollensa muchos años, y me dice, convéncelo que venga, y total tiene para atender mucha gente aquí, pero bueno.
0: Claro, vivís en Pollensa, en Palma.
4: Sí, en Palma, sí, o donde claro. Fuera.
2: Clar,
4: sí,
2: si tenia consulta a Palma, deu tenir molt de pacients. Sí, venir de tant en tant també li pot compensar.
4: Pero justamente creo que se fue de Palma porque tenía demasiado trabajo y quería...
2: Més tranquilidad.
4: Más tranquilidad, vivir con su esposa y todo, y bueno... Bueno, una excelente persona además es.
2: Mira,
4: esa fue mi aventura de la semana.
2: L'aventura va ser, bé, la setmana passada, això.
4: Después del al otro día de la cena, ya partí.
2: Dissabte te'n vas anar.
4: Sí, por eso el miércoles no estuve en el Mondelví.
0: Pero no te da medicinas ni nada. Te da algo, sí.
4: No, nada. Nada, es simplemente ir arreglando vértebra por vértebra o órganos, a ver dónde están, dónde hay algo. Y me encontró muy bien, así que estoy feliz.
2: Ara fins l'any que ve.
4: Sí.
2: De tant en tant has d'anar.
4: Espero poder verlo antes, sí, un poco, algún día antes.
0: ¿Cuándo empieces a tener un poquito de algo? Espero sí estar bien.
4: Espero no, no tener sí ni un poquito de algo.
0: Por eso.
2: Ara que ja estigui. Que ja estigui.
1: Hauríem de dur a Mallorca. Eh?
3: Sí, però se n'ha anat. Ja perquè tenia massa feina a Mallorca.
1: Bueno, oi que en diem, poquet.
3: Sí, que digui està complet i no està.
1: Exacte.
3: Una mentida que no fa mal a ningú.
1: Estiria
0: jo
1: molt
0: quan
1: bé
0: tinc qualque cosa te dic, ja no, que t'hem d'anar al metge.
3: Aquí estan.
0: Però jo a vegades me duele un poco la espalda, perquè hago cositas i me siento 10 minutos.
4: Se me passa.
0: Tot seguit.
2: És bona d'arreglar.
0: Sí. Jo... cada vez que me operan de lo que me operan de la cabeza pues me dan calmantes, no empleo ni uno.
3: No,
0: no.
4: ¿Y no te duele nada?
0: No.
4: Bueno, a mí tampoco me duele nada en realidad.
0: A mí lo que me duele, que me hace daño, son los antibióticos.
2: Esto, no te acaban bien.
0: No, esto no me van. Me encuentro mal.
4: Tiene mucho que ver la comida.
1: Te fas enveja. Sí. Perquè jo, sí, per anys d'haver 8 o 10 pastilles cada dia. O sigui que...
0: dues al dematí.
2: I ja està.
0: I ja està. I nos dan unos rollos que son más grandes que estos. Y a veces yo digo... nos dan para 15 días. Y el mío es así, de pequeñito.
1: ¿Me pots dir mallorquí?
0: Ay, sí. Cuando he empezado en castellano, soy ya después...
2: Sí. Ara li xerrava, en Antoni Marquens. Sí,
0: no me doy cuenta.
4: Pero tiene mucho que ver la comida, ¿eh? Sí. Para la salud de uno. Eso es para todos, los jóvenes, los...
2: lo que menjam, eh?
4: Exactamente.
2: Perquè porqueries, ara que tenim l'exemple, que tothom vol ser na Francisca Reus, és l'exemple que tots voldrien ser. Tu, porqueria, te no n'has menjat mai?
0: No, sempre he menjat sa. Bueno, és que he menjat el que m'agrada.
2: Perquè és triada, ella és molt triada.
0: No, bueno, triada, no, també m'agrada ben fet.
2: Però no li agrada la pasta?
0: No, la pasta no. Però hi ha altres coses que no m'agraden ni els a punt menjar.
2: Verduretat, sí.
0: Segons quina verdura. El peix m'agrada d'un moll que va de sortir de l'aigua.
2: No, dic, és exquisita, ella.
0: No, sí.
1: Sí, però... el menjar és molt important.
2: És molt important. Sí.
1: I és la combinació del producte.
0: Jo he menjat més peix que carn, perquè m'agrada molt el peix.
2: I ara que xerrant de menjar, la cistella de la compra, de com estan els preus?
3: Pugem molt.
0: Sí, jo no faig una gran compra, però mai molt aquí, veren aquí, i sop aquí, tot això m'ho faig jo, m'entens? I el
3: vas
0: que
3: a veure les domàtilles,
0: sí,
3: d'un i algo, i ara van a quatre.
4: Tot, que sí, és un des de que llegué aquí.
0: Sí, és tot. Els ous, que eren tan barato, ara els ous han pujat una barbaritat.
3: Sí, però encara en relació amb tot.
0: Sí, no són cas, però han pujat molt.
3: Sí.
0: Però han pujat molt.
3: Tot. Però encara és el que és més barat, crec.
4: Sí, tot ha canviat.
2: Norma, que anaves a dir, diu, des que vaig arribar aquí, creus que ara és quan està més car?
4: Mira, yo lo sé porque en general compro siempre lo mismo.
2: Sí.
4: Y cuando llegué aquí hace 22, 23 años casi, por mes gastaría 60 euros para comer yo. Y hoy estoy gastando 250.
0: Sí.
4: Y es más o menos lo mismo.
0: Sí.
2: Compres mateixos productes.
4: Sí, prácticamente. Pero no solo en los productos, en los viajes. Yo viajaba a la Argentina por 300 euros y hoy sale 1.500, 1.200.
0: Sí.
4: Y los alquileres
0: Los alquileres asustan.
4: És per aquí.
0: Ara, per alquilar una casa.
2: Si ja traguéssim el tema de l'habitatge
3: sí.
2: I les dificultats. I no, perquè no solen xerrar de política en aquesta tertúlia, no. Perquè ahir se van convocar eleccions. També,
0: sí,
2: ahir
0: sí,
2: de matí, sí. El president Pedro Sánchez va anunciar que dia 28...
0: 29.
2: Oh, si té una memòria.
0: 29, i diu, bueno, diumenge 29.
2: 29 de novembre. Saps si te fan anar a una taula electoral?
0: No.
2: De presidenta.
0: No,
2: tindrem ja. Eleccions.
0: No, ja, ja.
2: Hi ha poesia, Norma?
4: Sí, sí.
2: Hi ha poesia i després hem d'anunciar el que hem dit que anunciaríem, Francisca.
0: Sí, ah, vale.
4: Vale.
0: Primero sí. Tu poesia.
4: Gràcies. No lo tengo a Joan, que es...
0: Tú sabes que me gusta, mucho y
4: sé que a todos les gusta.
3: También hay que decirlo, la poesía del día de la cena... Fue muy
2: bueno,
3: bonita.
2: Va ser com una actuació teatral, sí. I tot, Norma.
0: Però tot, jo sempre se lo digo, sí. Que me gusta mucho oírte.
4: Gràcies. Vares,
2: gent que no te coneixia tant, sí. L'has deixat mirada.
4: Sí. Han venido a hablarme luego y sí? A pedirme que prepare Juan Tenorio, pero Juan Tenorio tendríamos que hacerlo entre todos.
1: Sí. Hi ha problema, l'ambulància aquí.
2: Ah, no, però això també és que aquí deu ser de fama, o això, que a vegades s'acompanyen sí. Gent en un metge, o també, sí. No ho sé, la veritat sí. Que no ho sé.
0: O d'aquí, o de la residència.
2: També de la residència.
4: Okay. Bueno, hoy traje a Ricardo Palma. Ricardo Palma, un peruano, que falleció justamente un 6 de octubre en 1919 en Lima. Fue uno de los escritores, periodistas, políticos, bibliotecarios... peruanos más importantes del siglo XIX, miembro de la Real Academia Española, y fundó él la Academia Peruana de la Lengua en 1887. No sé si ustedes conocen aquel poema que decía: no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría.
0: No.
4: Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. ¿No?
0: No.
4: Pues ese era, yo lo sabía
0: me
4: desde...
0: Me gusta, pero no leo, no he leído poesía. No,
4: luego no. Yo ese lo sabía porque habla de esto, ¿no? Que nosotros, ninguno de los que estamos acá, estamos muertos realmente. La vida no es la vida que vivimos, la sí. Vida es el honor, es el recuerdo. Por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven para el mundo muertos. ¿No lo recuerdan a eso? Bueno,
0: no.
4: Bueno, yo lo aprendí mucho desde pequeña. Pero traje la poesía. La poesía, ¿es arte del demonio o brujería esto de escribir versos? Le decía, no sé si a Campomar o a Víctor Hugo, un mozo de Chirumén muy sin jugo. Enséñame, maestro, a hacer siquiera una oda chapucera. Es preciso estar en sus cabales para que un hombre aspire a ser poeta. Pero en fin, es sencilla la receta. Forme usted líneas de medidas iguales. Luego enfila la junta, poniendo consonantes en la punta. ¿Y en el medio? ¿En el medio? Ese es el cuento. Hay que poner talento.
0: Muy bien.
4: Es muy, muy,
2: muy
4: bueno.
2: Muy bonito. Muy bueno. Bárbara, quan tu recites també.
0: Sí,
2: plus.
0: Sí, jo l'he dit, que m'agrada ella.
3: És que llegida de segon quita.
0: Me gusta mucho como lo lees.
4: Gràcies, se siente desde el corazón.
2: Sí. Vinga, tenim 3 minutets. Què hem d'anunciar, Francisca? Men, què hem d'anunciar?
0: Jo no ho sé.
2: Men,
1: per conxerres,
2: ai.
0: No m'ho han dit.
2: No t'ho han dit. Aquesta setmana hem encetat la nova programació de la ràdio de tardor i hivern. Hi ha programes que continuen i n'hi ha de nous. I na Francisca estrenarà un programa aquest divendres.
3: I no m'havies dit res.
2: És que
4: sorpresa.
2: Bé, estrenarà ella com a... primera convidada. Després, tots sí. Vosaltres també podeu ser convidant d'aquest programa.
0: Sí.
2: Men, com descriuries aquesta secció que tindrem un divendres a les 6 del capvespre?
0: Ah, ja m'han demanat l'hora, jo he dit no ho sé encara, dic que potser ho podré dir.
2: Men, tu com explicaries què és això que escoltarem divendres?
0: Ai, no sé quant ho tenen de dir.
2: Bé, hem de dir que ho has fet amb en Jaume.
0: Sí.
2: Ja sabeu que en Jaume és un nou treballador d'aquí de la ràdio. I
0: se, va, ja... se va empenyar... En...
2: Se va empenyar.
0: Se va empenyar.
2: Emprenyar, no.
0: No.
3: Empenyar. És que només hi ha una lletra.
2: Amb una lletra canvia
0: una
2: molt,
0: lletra, eh? Però l'han deixada.
3: Sí.
0: La meva vida.
3: Ai, d'estupendo.
2: És la vida. I ella serà la primera que ha contat la vida i la vida de na Francisca en capítols, perquè, clar, a lo millor una altra persona amb un programa ho pot fer... Però, clar, quasi 100 anys i tota sí. La història, sobretot tota la memòria que ella té, perquè si no té memòria també ho comptes més curtet.
0: M'han gravat 45 minuts, un primer programa.
2: Sí, serà perquè...
0: I un altre programa
2: serà el radioteatre,
0: de 45
2: això.
0: Minuts. En dos. I encara me diuen que no he acabat.
2: És a dir, pot haver una tercera part. Aquest divendres a les 6, ençà tu programa. I vosaltres també podeu
0: sí,
2: fer
0: sí,
2: aquestes no, converses no, no, amb en Jaume.
0: Sí, no has de dir que només sigui jo, és per totes les persones
2: clar,
0: majors.
2: Cada divendres a les 6
3: han
2: de sentir
3: si
2: històries.
3: Si nosaltres hem duit una vida normal.
2: No, tothom té la seva. Totes són interessants i totes són importants, no?
0: Jo no he anat a la lluna.
3: En Joan no te va fer una entrevista. En Joan, que bé.
0: No.
3: No el t'ha fet mai.
2: No. És que tampoc, clar, avui no ha vengut en Joan, ara se mos acaba temps, i hem de no, parlar però... el pròxim dia, perquè ara se mos acaba temps, parlarem...
0: No n'ha fet a ningú
2: les...
0: per mi, Joan.
2: A tu, sí, sí.
0: Bé, a tu per dir, perquè parlàreu de pintura, però com que jo no pinc...
2: Sí.
0: Però...
2: pròxim dia que vengui en Joan, hem de comentar aquesta entrevista que te sí. Va fer, que va sortir en un diari de Mallorca, a la secció, d'en Pere Estel, que dirigeix i coordina en Pere Estelric.
3: Amb la foto i tot.
2: Amb una foto d'aquí, de la ràdio. Ho tenim, ara vos ho mostrem. En Jaume me demana si aquesta secció s'ha de dir converses amb Francisca Reus, converses amb Toni Marquet, converses amb o l'altra opció era converses i què fetet. Què vos agrada més?
0: Te deixes que...
2: No, perquè vos ho deixàvem, m'ha dit demana-li a Francisca
0: no,
2: que tria.
0: No, la que trobeu vosaltres.
2: Converses i què fetet o converses amb...
0: Que fot el conge que fa no agrada.
2: Ai, ja no deixam en converses, perquè que fet a ja dius sí, que fa. I si sí, no vull fer sí. Un cafè.
0: Sí, jo, no, jo
2: I vull fer
0: mai demano un cafè.
2: Un te,
0: ja.
2: Un Baileys.
3: Un lacao.
2: M'ho hem de deixar, que ja m'ho anem amb l'actualitat de les 12. Com sempre, moltes gràcies per haver vengut. D'aquí un mes passarà volant i tornarem a ser aquí i d'aquí un mes serà just abans de la fira.
3: Que
4: I el
0: que serà el meu cumpleaños.
4: I el cumpleaños.
2: Oh, tindrem una altra festa avui. Ara tenim festa, perquè ara el micròfon se tanquen i aquí tenim celebració. I d'aquí un mes tornarem a tenir celebració. Moltes gràcies.
4: Gràcies, gràcies.
3: No te'n vagis.
5: I de Tres Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia, pendents d'aquesta hora de l'operació contra el narcotràfic que s'està duent a terme sobretot a la barriada de la Soledat amb nombrosos escorcolls i detencions per part de la Policia Nacional i Vigilància Duanera. Tornem a connectar amb aquest punt, amb aquesta barriada de la Soledat. Allà hi ha el nostre company Toni Escanelles. Bon dia, Toni, quines novetats tenim?
7: Bon dia, idò. Poden dir-vos en aquesta hora que encara continuen aquests escorcolls que s'estan duent a terme pràcticament a tota la barriada de la Soledat, com a mínim a 5 illes de cases. A Palma, la Policia Nacional ha dut a terme al Manco 14 escorcolls, altres tants habitatges, no només aquí, sinó també un altre al Marratxí, en concret, més enllà de la Soledat. De moment, el cos nacional ha confirmat la detenció de 12 persones, com a mínim, tot i que asseguren que seran moltes més quan acabin aquestes tasques d'investigació. Són més de 200 els efectius per part de la Policia Nacional que intervenen, de la Brigada de la Policia Judicial, juntament amb una cinquantena d'agents de la Unitat d'Intervenció Policial que venen des de València, precisament, per dur a terme aquesta operació. Així mateix, també hi ha un grup d'especialistes d'intervenció en tècniques, també mitjans aeris, l'helicòpter no deixa de sobrevolar aquesta zona i també diverses unitats de l'unitat canina. L'operació du per nom Tsunami Galba, n'haurem d'estar pendents perquè a banda de perseguir el narcotràfic se centra també en delictes relacionats amb el blanqueig de capitals. S'espera, continuen a hores d'ara aquests escorcolls i s'espera que d'aquí al manco una o dues hores es pugui saber el nombre total de detinguts.
6: Gràcies, Toni. Aquesta és la darrera hora que ens arriba des de la Soledat amb aquest balanç. Mantenim aquest balanç, 14 escolcolls, sobretot en aquesta barriada, també, però se n'ha fet un a Marratxí i, de moment, 12 detencions, però no es descarta que pugui elevar-se aquest balanç. Estarem, com sempre, ben pendents. Ara anem amb més qüestions, perquè la presència de Pilar, la coneguda com a Mari Carmen de Palma, és una dona desnonada per un fons voltor a Ciutat. Idò, aquesta dona ha estat avui al ple del Parlament i ha marcat el cara a cara entre el portaveu del PSIB, Iago Negueruela, i la presidenta del govern, Marga Proens. Tots dos s'han retret. La manera de fer front a la problemàtica de l'habitatge.
8: És usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma.
9: Silencio, por favor.
8: Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar.
10: Nosotros continuarem fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sots seus crits, en sots seus nervis, en sots seves mentides. El deixo vostè perquè jo vull maquet amb un titular. A la fi, alegria i esperança.
6: I mentrestant continua aquesta hora el Consell de Ministres. Avui ha d'aprovar de nou els dos decrets d'habitatge que varen de caure divendres passat al Congrés, rebutjats per la dreta de la cambra. El president Pedro Sánchez, a més, té previst, de forma extraordinària, compareixer després d'aquesta reunió del seu gabinet per donar-ne els detalls. I tot això amb el rerefons electoral en la maquinària que ja s'ha activat de cara al 29 de novembre.
11: I des d'avui ja se pot sol·licitar el vot per correu per tots aquells que no ho puguin fer de manera presencial el dia dels comicis. És un termini que estarà obert fins dos dies abans de les votacions. Es pot sol·licitar de manera telemàtica a correos.es o a qualsevol oficina de correus.
6: I les Balears són, només per darrere de Madrid, la comunitat autònoma amb més ciutadans que contracten una assegurança privada de salut. Ho ha fet un 30%. És una xifra que se situa molt per damunt de la mitjana de l'Estat, que és d'un 21%.
11: Ho diu el darrer informe de la Federació d'Associacions en Defensa de la Sanitat Pública, que lliga aquesta realitat amb el mal servei que donen les institucions sanitàries que depenen del govern.
6: I d'així arribem a les 12:04. Actualitzem i tornem amb més notícies a partir de la 1.
5: Més informació a ib3notícies.com.
12: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

0: Són les 12 i 14 minuts, és el moment de fer un repàs a les notícies més destacades d'aquest dematí d'aquí de Ràdio Pollença. El Consell de Mallorca us convida a participar a l'enquesta per elaborar el primer Pla Insular de Joventut. Es tracta d'una enquesta adreçada a entitats vinculades a la joventut i a persones d'entre 14 i 30 anys que viuen o han viscut a Mallorca. L'objectiu és conèixer quines actuacions consideren prioritaris en diferents àmbits que afecten la seva vida, com l'habitatge, la formació i la feina, la salut, la participació, la cultura, l'esport o la mobilitat. És un procediment breu, expliquen, i les respostes d'aquest qüestionari es tractaran de manera confidencial. L'edat límit per emplenar-ho és el proper dilluns 12 d'octubre. L'Ajuntament de Pollença ha publicat a les seves xarxes socials la informació i l'enllaç per a poder participar. Arrels Marines i unes altres 11 entitats conservacionistes de les Illes Balears han presentat al·legacions al Pla d'Acció per la Conservació de les Zones Marines Somes que tramita el Govern Balear. L'organització demana que el pla sigui més ambiciós i que inclogui accions concretes, pressupost i un calendari d'execució. I és que, idò, aquestes entitats proposen establir criteris clars per catalogar aquestes zones i elaborar un estudi base sobre el seu estat ecològic i les pressions que pateixen. També demanen ampliar el seguiment d'espècies clau i, en matèria de gestió, reclamen més participació de les entitats conservacionistes, mesures per reduir les pressions, com els fondejos, la velocitat de navegació, les espècies invasores, els abocaments d'aigües contaminades i actuacions de restauració. A més, proposen reforçar la divulgació i sensibilització i garantir el finançament necessari per executar el pla. Les al·legacions han estat signades per Arrel Marines, GOP, GOP Mallorca, GOP Menorca, GOP Formentera, Fundació Clean Wave, Iniciatives del Mediterrani, Fundació Marilla, Salvem Porta Colom, Salvem la Badia de Portmany, Save the Med i CEO Birdlife. És Diana Salinero, portaveu d'Arrel Marines, qui ho explica.
1: 12 entitats conservacionistes de les Illes Balears, entre elles Arrels Marines, han presentat conjuntament al·legacions al Pla d'Acció per a la Conservació de les Zones Marines Somes que tramita el Govern. Les zones somes són espais d'aigües poc profundes, com moltes de les nostres badies. Hi trobam hàbitats de gran riquesa i són zones de cria per a moltes espècies, però estan sotmeses a moltes pressions. Valorem molt positivament aquest pla, però volem que sigui realment un pla d'acció amb actuacions concretes, pressupost i calendari. Demanem un estudi base de l'estat d'aquestes zones i un seguiment d'espècies clau com la posidònia, l'algaró, la nacra, els cavallers de mar o els bogamarins i també de la qualitat de l'aigua. També proposem mesures per evitar abocaments d'aigües brutes, més participació de les entitats i més divulgació. Perquè cuidar les zones somes és cuidar la salut de tota la mà.
0: Recorden que el Pla de Conservació Marina presentat per el Govern el passat mes de febrer preveu financiar el 50% del plan de restauració de badies somes que estiguin enllestits. L'IME ja ha elaborat tres plans de restauració que inclouen una metodologia de referència i un estudi base. I hem de tema. Enser posa en marxa un nou servei de recollida de residus en contenidors de càrrega lateral al port de Pollença i a les urbanitzacions de Vell Resguard, Ovilà, Llanaire, Gomma, Silla, Boca i Hàbitat. I per explicar-ne el seu funcionament i per resoldre dubtes, s'han organitzat dues sessions informatives que es fan aquest proper dijous 8 d'octubre. Això és passat demà, la primera és a les 11 del matí, la segona a les 6 del capvespre, se fan totes dues en un saló parroquial del port de Pollença, i són sessions en les que es donarà a conèixer canvis que comportarà la instal·lació d'un nou contenidors i facilitar-ne la implantació d'aquest nou servei. Per això hem ser convidat a tothom, especialment veïnats i veïnades de la zona, a assistir en aquestes sessions per conèixer de primera mà aquest nou servei d'EMSER. Punt Jove informa que queden algunes places disponibles per l'activitat del 17 d'octubre. És una sortida al Parc de Tirolines, en el Jungle Park. Les persones interessades poden contactar amb Punt Jove, es reservarà la plaça i els informaran de com fer el pagament. Podeu escriure'ls a webjove@jpollenca.net. El Club Rotari de Pollença ha recollit un total de 2.373 unitats de productes de primera necessitat en l'operació Kilo, una iniciativa que el Club Rotari organitza des de fa 19 anys i que recull aliments no peribles destinats a famílies en situació de vulnerabilitat. I aquesta operació Kilo va ser el passat cap de setmana aquí a Pollença. Se va fer a diferents supermercats, tant de Pollença com d'Humoll, i en total, com dèiem, es van recollir 2.373 unitats entre aliments, begudes, oli, productes d'higiene personal i productes de neteja. Unes 1.214 unitats varen ser recollides a Pollença i unes altres 1.159 en Humoll. Els productes recollits a Pollença han estat destinats al rebot solidari de les germanes del Sagrat Cos. Els que s'han recollit en Humoll s'han lliurat al rebot solidari de Port de Pollença gestionat per Càritas. Per això, des del Club Rotari volen expressar el seu agraïment a tots els establiments comercials que han facilitat la recollida, també els alumnes del CEIPS Joan Mas i Miquel Calló, que varen col·laborar activament amb aquesta recollida i classificació dels aliments. I destaquen especialment també la solidaritat de tots els ciutadans i ciutadanes del municipi que en les seves donacions han fet possible que moltes famílies d'aquí de Pollença que es troben en situació de vulnerabilitat puguin disposar aquests productes de primera necessitat. Anem a Planes Culturals, recordem que tornem a tenir teatre de barra amb tres representacions aquest divendres a la Birreria, al Club Pollença i a l'Overmood. Les funcions són a partir de les 8 i són tres concretament: Fast Pass, El silenci dels residents i Rumis. S'aniran representant, interpretant seguidament els tres bars, els tres locals, recordant que podeu comprar funcions per un preu de... podeu comprar tiquets, perdoneu, un preu de 5 euros per funció a l'hora que us vagi més bé. Ho podeu comprar els tiquets en els mateixos locals i també reservar-ho a través del correu electrònic d'Òrbita Produccions. El passat cap de setmana, Catalina Solivella es va donar vida en el Xesca Ensenyat amb l'obra teatral Quan venia l'esquadra, una interpretació que es va poder veure en Humoll. Si no hi vareu poder assistir, encara teniu una darrera oportunitat. Dilluns que ve, dia 12 d'octubre, ho farà en el Club Pollença a les 7. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden comprar a tiqueti.com o bé a l'oficina de l'àrea de cultura, que trobareu oberta de dilluns a divendres de 9 a 2. I la Fundació Roger Villalonga aquest divendres acull un concert poètic, música i poesia, una trobada entre sons i paraules. Una proposta que comptarà amb la pianista Neus Estarelles, el saxofonista José Miguel Ortiz i també el poeta Toni Xumet, que recitarà versos de Bernat Cifra. Serà a partir de les 8, l'entrada és gratuïta. I si això és divendres, el 100 demà dissabte i es projecta el film documental Dones Muntanya, d'Eduard Costa i Sònia Armengol, guardonat amb nombrosos premis. El mateix dia aquí també s'estrenarà el curtmetratge que ha realitzat l'Àrea d'Igualtat i que du per títol Dones Tramuntana, de Pollença. Això serà dissabte a les 6:30 al Saló Cultural d'Humoll. Fem un avanç també de cara a la setmana que ve, perquè enguany tornarem a gaudir de trobada de galdufes. De baldufes serà la 8a trobada de baldufes que organitzen des de Cap de Fibló, divendres 16 i dissabte 17, això ja és la setmana que ve, i tornarà a jocs, premis i també olimpiades, paella popular i espectacles que venen de fora. El primer és divendres a les 7:30 a la plaça de Cales Montnares, del partit El Rituals, és de la companyia Ha Collective, i dissabte un altre espectacle a les 12 del migdia, Alguem que Melassar, i serà, com dèiem, un programa molt complet que podeu consultar ja a les xarxes de l'Ajuntament, ja han detallat tots els horaris. Parròquies de Pollença organitza un taller de neules calades per decorar l'església. Serà demà dimecres i l'activitat comença a les 5 d'aquest vespre. Està oberta a tothom, no és necessari tenir experiència prèvia i l'entrada del taller se farà per un carreró del vent. Pollença celebrarà la setmana d'UPA, una ruta per a fons tradicionals. L'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears impulsarà aquesta activitat amb motiu de la setmana del PA, la tradicional ruta per a fons i pastisseries de les illes. I a Pollença la visita estarà conduïda per Tomàs Vivot. Recorrerà tres fons que són emblemàtics de les Balears, són Can Visquerra, especialitzat en dolços i pastissos, el forn Formentor, premiat per un millor pa moreno el 2024, i un forn de Can Banya, especialitzat en ensaïmades. La ruta és dijous de la setmana que ve, dia 15 d'octubre, a les 10 del dematí, surt de la plaça Major de Pollença. Les places són limitades, cal inscripció prèvia. Si anem als esports, informació que arriba de karate, perquè hi ha lliga de karate aquest cap de setmana, diumenge concretament, al poliesportiu de Pollença. Podeu anar a veure-ho a partir de les 9 del dematí. També hem de destacar que Júlia Moragues ha aconseguit el bronze de la Supercopa d'Espanya Infantil de Judo i manté el Mallorca Nord Judo entre els millors clubs del circuit estatal. I doncs expliquen des del seu club que ha començat la temporada amb una nova medalla. La judoca pollencina, la Júlia Moragues, ha aconseguit bronze a la Supercopa d'Espanya Infantil. S'ha celebrat a Santander. Moragues va perdre el primer combat, però va reaccionar a la repesca i va encadenar 4 victòries consecutives fins a assegurar-se la tercera posició. Maria Martínez i Duna Galindo van completar la representació del club pollencí, que acumula ja 6 copes d'Espanya consecutives, tornant a Mallorca amb medalla. I també va destacar Jordi Cifra, que va acabar cinquè després d'arribar fins a les semifinals i quedar-se a les portes del bronze. La propera cita és aquest dissabte, dia 10, a Vigo, amb Alejandro Roca, Júlia Trujillo i Adrià Castarnado, que debutaran en categoria cadet. Seguim encara amb l'esport, un apunt més, atents al calendari de regates del Real Club Nàutic du Port de Pollença, perquè aquestes properes setmanes el protagonista és l'ILCA 4. La setmana que ve, del 16 al 18, hi ha campionat de Balears, i a final de mes, del 29 d'octubre a l'1 de novembre, Copa d'Espanya. I amb aquestes informacions, i d'hem arribat a les 12:26, tot seguit tenim Va de llibres, en Christian Taylor. Ara tornem.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9, Ràdio Pollença.
2: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.

0: Són les 3 i és moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimarts 6 d'octubre, dient que han quedat dissoltes oficialment les Corts Generals i que el Consell de Ministres ha donat llum verda de nou al dos reial decret llei de l'habitatge, que són en essència els mateixos derogats divendres per la dreta al Congrés, però que inclouen algunes novetats. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia, sí. Entre d'elles una partida de 10.000 milions d'euros en préstecs sense interessos per al primer habitatge. El president Pedro Sánchez ha defensat els textos i ha apel·lat a la humanitat dels diputats de la Diputació Permanent, que és l'òrgan que ara els haurà de convalidar.
2: No estamos hablando de una cuestión ideológica, estamos hablando de una cuestión de humanidad, de puro sentido común.
0: Al Parlament, la sessió de control també està marcada per l'habitatge i per la presència d'una dona desnonada.
1: Sí, Ana Pilar, una dona desnonada per un fons voltor i que s'ha convertit en una de les cares visibles d'aquesta crisi, ha estat la protagonista avui d'una tensa escena al Parlament després de la sessió de control. L'afectada, acompanyada per un diputat del PSI, ha retret a la presidenta del govern, que se sent abandonada, tot i haver-la votat. Marga Proens, després d'abraçar-la, ha acusat els socialistes d'utilitzar-la políticament. I de tot això ha passat just després que el portaveu socialista Iago Negreola i Proens en la sessió s'hagin acusat mútuament dels desnonaments.
3: ¿Es usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma?
4: Silencio, por favor.
3: Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar.
5: Nosotros continuarem fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sot seus crits, en sot seus nervis, en set seves mentides. El deixo a vostè perquè jo vull m'aquest amb un titular. A la fi, alegria i esperança.
0: Tot això quan l'acampada per l'habitatge a Palma s'ha vist afectada per la polèmica.
1: Sí, perquè un dels col·lectius participants, Flama, ha anunciat que abandona la protesta per un seguit de presumptes comportaments sexistes i situacions d'assetjament sexual. L'Ajuntament de Palma ha considerat extremadament greus aquestes acusacions i ha insistit a demanar a la delegació del govern que aixequi l'acampada. El col·lectiu, però, acusa el batle d'instrumentalitzar el feminisme per justificar el desallotjament.
0: Les patronals qüestionen la vaga general.
1: Una aturada que han anunciat el sindicat majoritaris, encara sense data, per reivindicar millores salarials que garanteixin un accés a l'habitatge. La COE i la PIMEM, però, dubten que aquesta convocatòria sigui legal perquè, diuen, no està motivada per un conflicte laboral.
0: El 03 ha tornat a la vaga per un conveni propi.
1: En seguiment dels Igual Perilles, les educadores d'escoletes protesten perquè les negociacions sobre el seu conveni col·lectiu continuen bloquejades i també ho fan contra el decret del sector que està preparant el govern. Una de les portaveus de la xarxa 03, Noelia Jiménez, ha assegurat que el col·lectiu se sent enganyat amb el darrer esborrany del decret que ha presentat la Conselleria d'Educació.
6: És una vergonya, aquesta és la realitat, és una vergonya. En cap moment no xerra de les ràtios de l'aparell educatiu, en cap moment fa referència amb els nens de necessitats educatives.
0: Detingut el Pablo i 11 persones més en una gran operació contra la droga a Palma.
1: Més de 200 efectius de la Policia Nacional i del Servei de Vigilància Duanera han participat en el dispositiu desplegat al barri de la Soledat, on s'han fet 14 escorcolls. L'operació denominada Tsunami Galba se centra en el narcotràfic, però també en delictes relacionats amb el blanqueig de capitals.
0: Via lliure a Puigdemont per tornar a Catalunya.
1: El Suprem aixeca l'ordre de detenció contra l'expresident català després que el Constitucional ha avalat aplicar l'amnistia pel malversació als condemnats pel referèndum del 1 d'octubre de 2017. El nacionalisme català, així com el govern espanyol, han celebrat la decisió, mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijó, ho considera un antre enganyifa, més ha dit, de Pedro Sánchez.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

sufrimiento.

Respira, gaudeix. Això és Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

0: quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
1: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
0: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
1: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Els ajuntaments de les Illes no podran declarar cap zona tensada. La majoria que PP i Vox formen al Parlament ha tombat una proposició de llei presentada pel PSIP que pretenia que els municipis topassin els preus dels lloguers.
2: L'habitatge ha centrat bona part de la sessió de control al govern en un dels moments més tensos de la legislatura quan Pilar, la Mari Carmen de Palma, desnonada per un fons voltor, s'ha dirigit a la presidenta Marga Proens. De fet, just abans d'aquest episodi, el portaveu socialista Iago Negueruela ha acusat Proens de ser la culpable dels desnonaments com els de Napilar, que la presidenta ha lamentat però n'ha responsabilitat al govern espanyol.
3: Es usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma.
4: Lencia, por favor.
3: Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar.
5: Nosotros continuarem fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sot seus crits, en sot seus nervis, en sot seves mentides, el deixa vostè perquè jo vull m'aquest amb un titular. A la fi, alegria i esperança.
1: Encara en política, en les pròximes eleccions del 29 de novembre, per primera vegada, Formentera podrà triar el seu propi senador desvinculat del d'Eivissa.
2: En total, des de les Balears se'n triaran 6, 3 per Mallorca i un respectivament per Menorca, Eivissa i ara, per primera vegada, Formentera. Així ho ha valorat el president del Consell Insular, Òscar Portes.
6: En el 26 hem aconseguit que el Congrés dels Diputats i que el Senat aprovassin la modificació constitucional per introduir el senador propi per l'illa Formentera, i dins aquest 26 ja tindrem el primer senador o senadora.
1: I nova jornada de vaga de les escoletes de 0-3 amb un seguiment desigual. Menorca és on més ha estat secundada, seguida de Mallorca i Eivissa. La Conselleria d'Educació xifra la mitjana del seguiment en un 20%.
2: A les portes del Parlament, prop d'unes 160 treballadores s'han concentrat per mostrar el seu descontent. Lamenten que la negociació no avança. Noelia Jiménez és una de les portaveus de la xarxa 0-3.
7: És una vergonya. Aquesta és la realitat. És una vergonya. En cap moment mos xerra de les ràtios de l'aparell educatiu, en cap moment fa referència amb el nit de necessitats educatives.
1: Més qüestions. En les darreres hores han arribat a les costes de les Balears 17 persones migrants d'origen magrebí en dues embarcacions.
2: Han estat interceptades aquest matí, una a Formentera i l'altra al sud de Mallorca. Aquest any ha arribat a l'arxipèlag més de 6.400 persones migrants, segons les dades compatibilitzades a partir de la informació facilitada pel Ministeri de l'Interior i la delegació del govern a Balears.
1: I Ciutadella tindrà per primera vegada un pis per a menors tutelats. El Consell Insular hi habilita 8 places amb l'objectiu de mantenir els fillets i adolescents a prop del seu entorn.
2: Amb aquest nou centre es guanyaran places, però sobretot es vol evitar que els menors de la zona de Ciutadella hagin d'anar a Maó. La consellera de Benestar Social i Família, Carmen Reynés, remarca que així podran continuar a prop de la seva escola, els seus amics i el seu entorn habitual.
8: Li canvies de la noche a la mañana a un altre municipi on no coneixen ningú, tornar a explicar a lo millor o haver d'explicar perquè comencen aquest nou centre, i per tant crec que estàs revitalitzant en el FIET.
1: En la plana de successos, aquesta hora baixa continua l'operatiu policial contra la droga al barri de la Soledat de Palma.
2: Ja hi ha detingut el Pablo, el cap del clan, i també altres 11 persones. Més de 200 efectius de la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera han participat en el dispositiu desplegat a la Soledat, on s'han fet 14 escorcolls. L'operació denominada Tsunami Galba se centra en el narcotràfic i delictes relacionats amb el blanqueig de capital.
1: Així hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies quan siguin les 5.
0: Més informació a IB3 Notícies.
9: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: kiss.
1: L is for the way you look at me. O

0: La millor música a Ràdio Pollença. T'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.
1: Stop.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. L'acampada per l'habitatge a Palma i el col·lectiu Flamà critiquen la instrumentalització del feminisme de l'Ajuntament després que aquest demanés a la delegació del govern que aixequi la protesta arran de presumptes comportaments sexistes que s'haurien esdevingut en l'entorn de la plaça d'Espanya. Des de la delegació assenyalen que no han rebut cap petició formal i que no procediran a cap desallotjament.
2: El detonant de la discussió ha arribat després que el col·lectiu Flama hagi anunciat que abandona l'acampada per un seguit de casos d'assetjament sexual. Per la seva banda, la resposta de l'Ajuntament s'ha fet palès en un comunicat on ha qualificat d'extremadament greus les acusacions. Pel que fa als activistes acampats a la plaça, afirmen que han pres mesures i han apartat de l'espai a les persones que generaven problemes.
1: I la vaga indefinida de metges prevista a partir del dia 28 d'octubre a tot el país podria desconvocar-se, tot després de l'avançament electoral.
2: Amb la dissolució de les Corts Generals, la negociació per l'Estatut Marc dels metges queda paralitzada, ja que no hi ha una coalició política amb la qual negociar. Avui el comitè de vaga es reuneix per debatre quin és el següent pas i decidirà si la convocatòria de vaga continua endavant i com ho farà. El president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics i de CIMEVAL, Miguel Lázaro, ha assegurat a IB3 Ràdio que actuaran amb responsabilitat i exerciran pressió als partits.
3: Actuaremos, digamos, difundiendo al colectivo médico que partido político defiende un estatuto propio que por fin se adapte a las necesidades de sanitarias del siglo XXI. Tenemos un estatuto del año 2003.
1: Estan previstes dues reunions sobre aquesta qüestió. La segona començarà ara a les 5. I encara sobre salut, 3 de cada 10 ciutadans a les Illes contracten una assegurança privada de salut. És la xifra més alta de l'Estat, només per darrere de Madrid.
2: Ho diu el darrer informe de la Federació d'Associacions en Defensa de la Sanitat Pública, que lliga aquesta realitat amb el mal servei que donen les institucions sanitàries que depenen del govern, sobretot pel que fa a les llistes d'espera. Ho explica el coordinador del grup de feina i representant de les Balears de la Federació, José Manuel Aranda.
4: La inequidad crece porque hay gente que no tiene acceso a la vivienda. La inequidad crece porque hay gente que no tiene acceso a los alimentos frescos y por eso hay una epidemia de obesidad. La inequidad crece porque no hay acceso a los servicios sanitarios públicos como los había antes. Y esto afecta de forma desigual a los distintos grupos sociales.
1: D'aquí una hora està previst que l'expresident català Carles Puigdemont comparegui des de Waterloo per valorar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia.
2: Puigdemont ja pot tornar a l'Estat després que el Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra ell. També contra els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, que també varen sortir d'Espanya i no varen poder ser jutjats. Una decisió que s'ha pres amb eufòria a la seu de Junts. Jordi Turull és el secretari general, ho considera una victòria.
5: Suposo que se'ns nota que estem molt contents, que inclús hi ha un punt d'emoció que, evidentment, intentaré de controlar, perquè la decisió d'avui del Tribunal Constitucional és una victòria rotunda des de molts punts de vista. Primer, és una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre.
1: I el Tribunal Suprem dona un termini de 48 hores a les parts perquè presentin al·legacions sobre la llei de nets.
2: Això abans de resoldre si aixeca o no la suspensió cautelar de les inscripcions en el cens electoral dels nacionalitzats espanyols per aquesta llei. Una decisió que s'ha pres a contrarrellotge a causa de l'avançament de les eleccions per al pròxim 29 de novembre.
1: I un darrer punt, la inflació de l'OCDE repunta a l'agost fins al 4,3% amb els preus de l'energia disparats.
2: Això davant del 4,1% de pujada al mes de juliol per l'increment de 2 punts percentuals dels preus energètics. En concret, aquesta taxa va créixer fins al 13,6%, un increment dràstic, en paraules de la mateixa OCDE, que ha afectat 28 dels 37 països que formen part de l'organització, entre els quals Espanya.
1: 5 i 4 minuts, tornem amb més notícies al butlletí de les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
7: Som la Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
8: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena el Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre el Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
9: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.

Molt bon capvespre. Nosaltres iniciem aquest petit ples de tardor d'avui dimarts, dia 6 d'octubre. Són ara mateix les 5 i 6 del capvespre i la programació que tenim per avui, avui és dimarts i com sabeu sempre tenim aquest espai d'esport local. Avui xerrarem de piragüisme. Tenim els germans Moreno, en Joan Antoni i en Maria Àngels, que vendran a explicar-nos quines són les seves darreres fites, que han fet al llarg de l'any i què és el que tenen programat en un futur. I també vendran l'Hisenda Cerdà, que els hi va ben darrere. Tots ells som membres del Real Club Nàutic del Parc de Pollença. Això serà a les 5 i mitja. I bé, després, just després, posaran les notícies i a les 6 i 5 tornaran, quasi després de mig any, els amics de la Meca Record, que són en Felip i en Miquel, que fa com a desfebrer que no han tornat, i ara supos que vendran amb moltes coses, amb molta actualitat musical, amb moltes coses que els hi han passat, i mos contaran tot plegat. Això serà a les 6 i 5, i així acabarà la programació d'avui dimarts. Abans d'anar en aquesta programació, però, feim un recorregut per l'agenda d'aquesta setmana, com sempre. I començam recordant-vos que teniu disponibles els clubs de lectura aquí a Pollença, el club de lectura infantil a Can Llobera. Podeu demanar informació dirigint-vos directament a Can Llobera, a la biblioteca, o a través de l'adreça de correu electrònica mediadora@ajpollenca.net. Pel que fa al Port de Pollença, es fan a la Biblioteca del Port, les sessions són sempre el darrer dimarts de cada mes i les inscripcions i la informació a l'adreça de correu info@siracusacultural.com. I animar-vos aquest dilluns que hi ve, dia 12, que és festiu, en aquesta darrera funció de quan venia l'Esquadra, que se va estrenar aquest cap de setmana al Saló Parroquial del Port de Pollença, és aquesta adaptació teatral de l'obra de la filla il·lustre de Xesca Ensenyat, que interpreta Catalina Solivelles. És aquest dilluns, dia 12, com dèiem, a les 7 serà el Club Pollença, les entrades les teniu disponibles a tiquettip.com o bé a l'àrea de cultura i el preu són 10 euros. I per demanar d'entitats, les parròquies de Pollença organitza aquest dimecres 7 d'octubre un taller de neu, això és demà, un taller de neu escalades per decorar l'iglesi durant el temps de Nadal. El taller començarà a les 5 i està obert a tothom. No és necessari tenir experiència prèvia i l'activitat es farà a la parròquia de Nostra Senyora dels Àngels amb l'entrada per darrere pel carreró del Vent. I vos recordant també l'activitat que té programada per aquest mes de novembre, tercera edat de Colònia, és aquest viatge a Galícia de 7 al 12 de novembre. El preu són 675 euros. Més informació a l'oficina de la mateixa associació de la tercera edat de Caixa Colònia. I l'associació Persones Majors de Pollença fa aquest dinar aniversari dia 11 d'octubre. Això és aquest diumenge, el menú inclou aperitiu, frit, porcella, també hi haurà ball i música en viu, el preu són 25 euros per als socis i 30 per als no socis. Podeu adquirir els tiquets dimarts i divendres de 6 a 8 a l'oficina de la mateixa associació de Persones Majors de Pollença. Ja tenim data per la propera campanya de donació de sang, que aquí a Pollença serà el dia 16 d'octubre, com sempre al PAC de Pollença, i dia 26 al Port de Pollença, a les instal·lacions de l'Associació de Veïns del Port de Pollença. Recordeu que sempre és convenient reservar cita a la web donasang.org. I la quinta del 54 celebra els 72 anys amb un dinar al restaurant La Parra. Això serà a final de mes, dia 31 d'octubre, a les 2 i les inscripcions les podeu fer al mateix restaurant. La tropa de cornetes i tambors del Soldà, ahir, dia 5 i fins dia 15 d'octubre, tenen portes obertes. Les trobareu els dilluns i els dijous, de les 8 a les 9. Això serà el pati del Joan Mas.
i Esplai Born faran un taller de varetes màgiques. Això serà dia 17 d'octubre a partir de les 5 i l'espai serà a Can Boom. El preu serà la voluntat i les inscripcions les podeu fer a les xarxes tant de Can Boom com d'Esplai Born. I per dar-vos també de l'Associació de Veïns de Pollença, que fan aquesta excursió pujada a Lluc, és el diumenge de 8 d'octubre. Aquesta excursió inclou dinar, d'arròs, brut, postres i aigua, i el bus de tornada. El preu són 28 euros, les inscripcions es podeu fer els dimecres de 7 a 8 a la caseta. I passant directament ja a l'agenda, dia per dia, anem a dijous, aquest dijous dia 8, la segona tongada de Cineclub, el Club Pollença, amb la pel·lícula Jim Quinn. Es tracta d'una comèdia negra d'animació per adults al voltant de les xarxes socials i l'homosexualitat. Serà a les 8, les entrades, vos recordant que són 4 euros per als socis i 6 per als no socis. I també dijous, dia 8, sessions informatives d'EMSER per explicar aquest nou servei de recollida de residus amb contenidors de càrrega lateral al port de Pollença. Serà al Saló Parroquial i n'hi haurà una a les 11 i una a les 6. Això és dijous, dia 8. I passam ara a divendres dia 9, presentació del llibre Son Coletes, història de la mort a Manacor, de la pesta, del 1820 a la repressió de la Guerra Civil. L'autor és Antoni Tugores i presentarà l'acte l'historiador Pepe García. Serà a les 7 a Can Llobera aquest divendres. I seguim a divendres perquè hem de presentar també un concert de música i poesia, una trobada entre sons i paraules. La proposta comptarà amb la participació de la pianista Neus Estarelles i el saxofonista José Miguel Ortiz Solivelles, Premi d'Art Jove al certamen dels Joves Intèrprets 2025. La balada de música clàssica també inclourà la intervenció del poeta Toni Xumet, que recitarà versos de Bernat Xifra. El concert començarà a les 8 i l'entrada serà gratuïta, tot i que l'aforament és limitat. I seguim en divendres dia 9, hi ha el Teatre de Barra. Vos recordam, a la birreria podeu gaudir de Fast Pass, al Club Pollença, al Silenci de Residents i a Overmood Roomies. Aquestes funcions comencen a partir de les 8 i vos recordam que el preu per funció és de 5 euros. I acabam en dissabte dia 10. Aquest dissabte dia 10 hi ha la projecció del documental Dones Muntanya, d'Eduard Costa i Sònia Armengol. També s'estrenarà el curtmetratge realitzat des de l'àrea d'igualtat d'aquí de Pollença, Dones Tramuntana, de Pollença, a les 6:30, al Saló Cultural del Port de Pollença.

0: I per acabar aquest recorregut per l'agenda d'aquesta setmana, vos recomanem com sempre les exposicions que podeu anar a visitar als jardins Joan Marc, davant del museu, ja ho sabeu, els que heu passat per aquí, que aquestes instal·lades, aquestes fotografies guanyadores del certamen de la Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat. També a l'Iglesia del Convent de Sant Domingo, a Naturezza, del Ban Alfonso, la podeu gaudir fins dia 25 d'aquest mes, fins dia 25 d'octubre. El Club Pollença, aquesta exposició fantàstica, que ha ensenyat un món, vida i obra de la filla il·lustre de Pollença. La podeu gaudir fins a final d'any. Era fins dia 31 d'aquest mes i l'han allargada fins a final d'any. Per tant, és molt recomanable que aneu i és molt per trobar-vos amb això que ha ensenyat com a persona. I finalment, l'exposició a l'aire lliure, Sons demà. És el passeig Sara Legui al port de Pollença davant l'oficina de turisme i n'és la comissària, l'antropòloga Diana Borràs Rodes. Molt bé, oients, i doncs nosaltres fem una petita pausa musical i, com vos dèiem, a partir de les 5 i mitja tindrem els germans Morenos amb la Elisenda Cerdà, que vendran a parlar-nos de piragüisme dins l'espai esport local. Fins ara.
1: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
2: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
2: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.

La informació de Pollença a la teva ràdio municipal. Sintonitza el 107.9 de la FM. Sintonitza Ràdio Pollença.

0: 5 i mitja, continuem aquí en directe a Ràdio Pallància. Com us hem dit, avui és dimarts, ja es parla local, i avui venim a parlar de piragüisme. Tenim, com no podria ser d'altra manera, el germà Moreno, en Joan Antoni i na Maria Àngels. Com estàu? Ja som per aquí. Com estàu? Benvinguts.
1: Hola, bones tardes.
2: Hola.
0: I també tenim una jove promesa, que també els hi va darrere, els hi pitja estalons, que també ve d'arrel que un nàutic de Port de Pallància, que és l'Elisenda Cerdà. Com estàs, Elisenda?
3: Hola, molt bé.
0: Molt benvingut. Molt benvinguda, perdona. Molt bé, i de res, anem a xerrar de piragüisme. Joan Toni, com estàs des Brago? Primer de tot, supos que ja la gent de Pallans ho sap, però bé, nosaltres ho recordarem per si un car vas tenir un petit entrebanc entre... que estaves en quina prova? Estaves...
1: Bueno, m'estava preparant per les primeres competicions de l'any, o sigui, selectius nacionals, que són les que ens obren les portes a competir de forma bé les següents internacionals de l'any. Per aquí, falta de pràcticament una setmana d'anar a competir, pues vaig tenir un accident i m'hi rompo el braç, que, clar, m'ha deixat completament de fora.
0: El necessites el braç, si no, sí. no poden remar.
1: Sí, sí, però ara mateix, completament recuperat, bones sensacions i, bueno, de fet, el que és la temporada passada

0: les següents internacionals i poder fer un bon paper, com darrerament vos tenc mal acostumats.
1: Sí, i això què vol dir? Això m'ha deixat un poquet... Com és això?
0: Bueno, que realment crec que els resultats que s'han anat aconseguint o que he anat aconseguint aquests darrers anys pues, són bastant fora d'òrbita i que, claro, qualsevol resultat que estigui de fora de la medalla ara pareix raro. I realment lo raro és aconseguir la medalla.
1: Sí, bé, però de totes maneres, ben que dic que sí. Jo t'entenc, ara entenc per on vas, exacte. Maria Àngels, o Maria dels Àngels o Maria Àngels?
2: Maria dels
1: Maria dels
2: Àngels,
1: Àngels,
2: però me
1: perfecte.
2: diuen Àngels,
1: Àngels,
2: més
1: i no, vinga,
2: curtet, sí.
1: i d'ahir més curta t'ho farem, Àngels. Tu, tricampiona europea, ni més ni manco, que se diu aviat també, eh? Sou molt modets. Jo ara quan xerrava amb els fora, dic, bueno, sí, vam dir, jo he dit en Joan Toni, dic, però mem, escolta, no em dol d'idea, que vares dur bronzo 2024 de París, d'Olímpic, a més, és que clar, estem xerrant de paraules majors, és a dir, tot això s'ha de tenir en compte. Eh?
0: Sí, s'ha de tenir en
1: S'ha de
0: compte.
1: tenir en compte sempre. I de Maria Àngels, tu tricampeona. Àngels, perdona. No, si al final veuràs tu, mos farem aquí un guió de noms de pa. Àngels, en quin punt estàs tu ara mateix? És perquè recordarem... Bé, ja van recordar tots els
2: Sí,
1: teus
2: ara...
1: campionats i tot això que has aconseguit al llarg dels temps. En quin punt estàs?
2: Ara venim d'un any un poc... que ha estat un poc amarg després de les tres medalles en un campionat d'Europa, la medalla d'or en un campionat sub-23 i un bronze en un campionat d'un món absolut. Hem acabat aquest 2026 amb una quinta i una quarta posició en un mundial que ens va deixar les portes d'un pòdium i que realment no ens va deixar molt orgulloses de la feina que havíem fet perquè no va ser una regata on ho havíem donat tot, ens vàrem tenir un parell d'errors que ens vàrem fer perdre la medalla i això sempre fa mal perquè una cosa és quan ho dones tot i bé, i te toca ser quim d'un món, que és una posició molt bona i de la que estem molt orgulloses, però sí que és vera que per aquesta part de no poder... un dia important i un dia que toca demostrar tot el que havíem entrenat pues va fer mal, però sí que és vera que després d'aquest mes de desconnexió, de vacances, he agafat forces i ara just ahir vàrem començar a entrenar, així que avui estem tots amb un poc de bujetes, però bueno,
1: bé, normal, normal.
2: No passa res, content de ser aquí.
1: Quin temps entrenau normalment, Àngels?
2: Depèn...
1: És a dir, per segons la prova que us hàgiu de presentar, quin temps entrenau? És a dir, quin temps de dia li dedicau o quin temps de la setmana? No ho sé, és que no en tenc
2: normalment
1: idea.
2: Entrenaran 6 dies de la setmana i podem arribar a fer fins a 9 sessions d'aigua més 6 de gimnàs, és a dir, passam molt de temps entrenant i dins l'aigua, però sí que és vera que ara que acabant de començar pues, entrenant només
1: una horeta
2: i mitja, dues, a dilluns a divendres, tenim un bon horari ara.
1: Que passava, vos he demanat que per mi entrenau aquí, teniu un lloc d'entrenament que és fantàstic, que són aquests llacs de Bellviu, o de Bellveure, però, no, de Bellviu.
0: Ara, bé, sempre nosaltres li hem dit Llac Esperança,
1: sí.
0: Però bueno, fa poc, 2 o 3 anys, els varen com a renombrar, ara se diu Estanc dels Ponts.
1: Estanc dels Ponts, eh?
0: I bueno, allà, la veritat és que és curiós que un puesto com a Mallorca se trobi pues, una làmina d'aigua tan perfecta per nosaltres que reuneixi tantes bones condicions per entrenar, que és un puesto on pues, no hi ha ones, no hi ha corrents i bueno, tenim una làmina d'aigua, ja t'he dit, ideal. I bueno, aquí just de vora del nostre poble, que la veritat és que s'agraeix perquè els trajectes d'anada i tornada pues, són relativament curts, tenint en compte els viatges que han de fer a altres bandes de la península o inclús d'Europa.
1: Elisenda, anem amb tu, te toca. que mos contes aquest top 10 als Olímpics de Bratislava, com va anar això?
3: Bueno, no molt contenta amb el resultat, però sí que estic orgullosa d'arribar fins allà i de la temporada que he fet enguany.
1: Però no molt contenta perquè aquesta sisena posició de la final seu 200 metres i aquesta setena.
3: Sí.
1: Ah, i això, que ets bastant... que et volies fer primera, és molt exigent.
3: No, primera no, però haver entrenat tot l'estiu
1: sí.
3: Podria anar millor.
1: Però, i que vau tenir, com diu ella, que a vegades diu, clar, el que mos explicaves tu abans, que a vegades, clar, aquesta concentració, quan tu dones tot i després de vegades per qualque fallida que te'n dones compte en el mateix moment que dius, ai, aquí l'he fet malament, aquestes coses vos poden fer a vegades torna-vos darrere i no que faça la marca que vosaltres volíeu.
3: No, bueno, depèn.

0: passar, no m'ha de passar res. Vaig estar malalta el dia que vaig arribar allà, però bueno, després vaig tenir un pot de febre, però les altres eren més bones.
1: Les altres eren més bones, bé, de totes maneres es va competir de totes formes, però bé,
0: Sí,
1: va anar bé de
0: va
1: totes
0: estar
1: maneres.
0: bé, va
1: Jo
0: estar
1: t'ho
0: bé.
1: dic, jo trec una sisena posició, una setena posició, jo ho trec bastant, està bastant bé, eh?
2: Jo també trobo que és un resultat per estar orgullós, tenint en compte que és la primera internacional a la que participava, sapiguent pues, un nervis que pot haver seguint la primera vegada que agafes un avió amb l'equip nacional, la primera vegada que te trobes competint amb gent d'altres països on no xerren el teu idioma, te trobes a un camp de regates pues, realment preparat. Ja te dic, el canvi d'idioma pareix mentida, però acostumat sempre a sentir xerrar o donar sortides en castellà, el fet de que te la donin en anglès, que te donin warnings en anglès, tot el protocol que hi ha a nivell internacional, tot això t'afecta a l'hora de competir i claro, jo crec que és molt difícil poder arribar a la primera competició i a damunt fer el teu millor paper. Quan, per exemple, jo m'ha duit molt d'anys a aprendre a autogestionar-me tant un nervis com la pressió, com el que realment m'agradaria aconseguir en el que vull fer. O sigui, hi ha moltíssim de factors que mos alteren a l'hora de fer competicions d'aquestes i jo crec que començar amb una sisena i setena posició, tenint en compte que has estat malalta o dies previs, o sigui, tot això és... O sigui,
1: Forma part d'aquest imprevist, aquest entrebanc per en sortir
2: claro,
1: qualsevol, eh?
2: però és que donen encara més mèrit en aquesta posició, és a dir, va entrar a la final, en va haver moltes que no varen entrar a la final i ell va estar malalt 2 dies d'antes, o sigui, jo les vegades que he estat malalt antes de competir no he estat capaç ni de ficar-me una final a Espanya. O sigui, no m'ho vull imaginar a les internacionals, per lo tant, des de la meva part jo te don realment l'enhorabona perquè el que has fet està molt bé i és pues, la primera passa a seguir endavant i bueno, a conèixer el que és un món de competir en el piragüisme de forma internacional, que també pues, té aquestes peculiaritats.
3: Clar, has tingut l'avantatge i l'oportunitat de saber el que és competir internacionalment un any antes de lo que nosaltres, per exemple, vàrem fer, perquè has anat de cadet encara, i bé, que ja el simple fet de competir estant en aquelles condicions, que sempre quan estàs nerviós és més fàcil posar-se malalt, perquè ho cos ho nota, i haver fet aquell paper, ficat-se a la final de un campionat del món té molt de mèrit i realment és vera que sempre fa mal quan tens no, aquell excusa, aquell però sempre fa un poc més de mal, però jo crec que pots estar ben orgullosa del que has fet i del paper que has fet i d'haver començat tan jove a competir. I el que te deia abans el meu germà quan encara no havien començat que has de mirar a llarg plaç i que és vera que és important els resultats que treus cada any, però també era el primer any que has entrenat tot l'estiu i has competit en un setembre quan estàs acostumada pues, a competir en un juny, a l'agost bueno, a l'agost ja solies estar de vacances i
0: Sí.
3: tot, però sí que és vera que això ho cost s'acostuma i se va acostumant.
2: Sí, a més, tu mateix has comentat com que trobes que no ha valgut la pena tant d'esforç durant tot l'estiu per el resultat que has fet. I és que realment, si tu ho penses, tots els que han anat allà han entrenat el mateix o més. És a dir, tothom entrena moltíssim, tothom s'esforça moltíssim i només en guanya un. És a dir, tu no has de dir m'he esforçat moltíssim i no m'ha valgut la pena el resultat que he tret. No, tu t'has esforçat moltíssim i has tret aquest resultat. El que has de fer és seguir esforçant-te per anar millorant aquest resultat i a poc, o sigui, un any anirà bé, un altre any no anirà bé i arribarà un moment que aconseguiràs pues, sentir-te ja un poc més a gust a totes aquestes a tots aquests estímuls diferents, perquè és que al final quan mos anem a competir fora el que mos trobam són constantment estímuls diferents, és a dir, mos trobam amb gent en la que no estem avesats a tractar, gent d'altres clubs, companys,
3: Altres
2: gent en la que no mos
3: entrenadors.
2: duim molt bé, altres entrenadors, o sigui, és un cúmul d'estímuls, és que jo ho veig com a estímuls que, claro, mos treuen un pot de la nostra zona de confort. i és aquí on a poc tu has d'anar trobant pues, aquesta nova zona de confort, perquè jo crec que amb aquest camí que dus i començant tan prest pues, pots tenir molt de futur.
1: Hisenda, jo crec que té molt poca cosa més que dir, ja ho has sentit, t'han donat bon consell. Jo és que quan t'has dit que cal, jo és que te dic, jo no me n'entenc massa, però és que el que diu ell, diu, ja has entrat, has fet d'anar a Batisgada a nivell internacional, a nivell, és que mem, jo crec que, i que no te desanimis, per favor, perquè nosaltres a més tenim totes moltes esperances posades en tu. Ara no te desanimis amb això.
0: Sí
1: que
0: Aquesta,
1: el que t'ha dit en Joan Toni, ben que di aquestes posicions a vegades, i el que te dius, quan vas a nivell internacional, també va dir en Àngels, que a nivell internacional te trobes gent que te cura millor, gent que no te cura, l'idioma, que va dir que no, però el que ha dit en Joan Toni, l'idioma a vegades te pot crear que no sortis de la marca, que te doni la marca quan, i no sortis quan toca, te pot haver aquest entrebanc també idiomàtic, o sigui que ja ho saps, no perdis l'esperança.
0: No.
1: I no deixis d'entrenar.
0: Hombre,
1: ni ho deixis
0: no.
1: Tampoc, eh? Bé, quan m'has entrat m'ha dit, no, estic massa satisfet, i jo he mirat i dic, però això una setona i una sisa, però, i a nivell internacional, el que diu en Joan Toni. Àngels, m'apel·laves després fora micro, que t'he demanat, que jo tampoc no tenia massa idea, i tu m'has dit que si vols preparar-ho per mundials, i jo t'he dit que en Joan, la nostra directora, m'havia dit que tenim aquesta qüestió per fer vos, que és això que li havies explicat, que hi anava, que volíeu que primer entràs la barca, que això ara els nostres oients ho hauran d'explicar, que primer voleu que hi vagi la barca i després ja veurem si hi anau vosaltres o hi van uns altres candidats. Mos ho pots explicar, com funciona això?
3: Sí, xerràvem de com anava la classificació olímpica, ja que aquest darrer cicle ha canviat, ara funciona per rànquing, i bé, tenim 10 competicions internacionals que puntuen per aquest rànquing, i bé, ara en duim 5, crec que anàvem en 5 en oposició, i cada competició va sumant un punts que només queden en un país, és a dir, no és nominal, no som la Victòria i n'Àngels que ho aconseguim, sinó que aquests punts van per un país. Si aconseguim que l'embarcació estigui dins el top 8, Espanya, diguem, tindrà l'oportunitat d'anar a les Olimpiades amb aquesta modalitat, i ja en el mateix 2028 farem un selectiu nacional on allà sí, ja se decidirà qui va a les Olimpiades.
1: És a dir, que primer feis entrar la barca i després ja, o sigui, primer hi entra la disciplina, diguéssim, que en aquest cas és la modalitat, i després ja decidiríeu, en aquest cas faríeu aquest triatge realment qui va i qui no hi va. I on se fa aquest triatge en 2028? Una vegada que hagi entrat?
2: Bueno, encara no se sap, això és la pròpia federació que ho organitza, i supos que mateix any 2028, per gener o així, ja te diran. Bueno, farem... No hi ha moltes opcions.
3: No,
2: o sigui, a Espanya tenim 3 opcions, que poden ser tant Sevilla, Galícia com Astúries, i segurament una d'aquestes 3 opcions serà.
1: Perquè només teniu aquestes 3 opcions per la infraestructura, per fer...
2: Exacte, sí, per tema d'infraestructura, de... Clar, necessitàvem una pista amb 9 carrils. D'aquests 9 carrils també necessitàvem sistemes de sortida. I aquestes 3 pistes pues, reuneixen les condicions de que tenen sistemes de sortida, les pistes ben muntades i alineades durant tot l'any, i bueno, per aquest fet se fan allà.
1: És a dir, que sempre que hi ha un campionat d'Espanya s'ha de fer a Astúries, a Galícia, a Sevilla, no?
2: Efectivament,
1: no hi ha altres llocs. Joan Toni, vaig amb tu, no atures, he anat per xerxes, has estat en el segon circuit de bicicletes aquàtiques del Consell de Mallorca, en esport d'Andratx, veig que també ha estat guanyador, seu masculí del tercer trofeu a banca a la ciutat de Palma, tampoc no fa tant, perquè això que he vist ara fa 2 o 3 setmanes, o sigui, no atures. Tens, has estat entrenant el repassó. En compte-mos com va anar aquesta...
2: Bueno, jo vaig en un mateix gimnàs que en Toni, i ell me deia, ostres, Joan Toni, un dia me fa ganes provar la piragua, perquè jo crec que no deu ser tan difícil. I jo li dic, bueno, Toni, per jo pot venir quan vulguis, però... I ell, molt convençut, és que jo crec que no és tan difícil. Dic, bueno, Toni, per jo anar amb piragua és com fer... com anar amb bicicleta sense mans fent un caballito, o sigui, anar amb una piraigua d'aquestes.
1: Quasi res.
2: I ell m'ho deia, va, no serà per tant, no serà per tant, i li dic, bé, idò, posam dia i fetge, i anam i ho proves, i bueno, doncs això, vàrem quedar, i bueno, va venir allà al CUDI, allà on entrenar, li va deixar una de les meves piraigues, i bueno, en un vídeo se pot veure que res, Va, se va aguantar, he de dir, en el seu favor, que se va aguantar més de lo que m'esperava, perquè jo m'esperava que se mullaria de la pontona, de allà on mos desembarquem, i que hauria tot d'una. I encara així, va aguantar un parell de segons. Òbviament, una persona que no tingui un equilibri molt, molt, molt entrenat i molt avançat, és impossible que sigui capaç de donar dues pelades seguides, perquè sí, realment és molt inestable.
1: Ja no només donar dues pelades, compta't amb equilibri, damunt, clar que és veritat que has d'equilibrar, supos que, no ho sé, jo no ho he fet mai, però supos que t'equilibres en el mateix moviment de la pala quan
2: sí,
1: vas pelant.
2: Sí, sí, en la pala és un poc, nosaltres l'empleem un poc com aquestes barres tan llargues que empleen la gent que camina damunt cordes.
1: Sí.
2: D'equilibristes,
1: sí,
2: exacte.
1: Sí, sí.
2: Pues és un poc aquesta funció. També la funció o així com se sent una piraigua és que si la piraigua està en moviment tens un poc més d'equilibri, perquè quan te poses en la pala com que fa un poc de vela i, uh-huh, i surt un poc més. Però el verque d'aturat és un poc com en la bicicleta, aguantar-te damunt la bicicleta d'aturat és més complicat que si està en marxa, i bueno, a la piraigua és que no hi ha manera de donar-li impuls, o sigui, has de començar d'aturat.
1: Va quedar demostrat que Antoni Torrendell té molt bona forma física, però
2: correcte,
1: piragüir-me, t'hauràs d'entrenar més, Toni, tinc molts sens. Àngels, en quin punt estàs ara? Tu vas ser vermàtic que viu començar a fer poc, però què tens en vista ara mateix, a curt plaç?
3: Bé, ara encara no saben clar com serà el calendari enguany, però sí que és veritat que tenim previst que per març, abril comencin uns selectius i començarem amb un selectiu individual de CU que ens exigeixen estar dins unes... Bé, a lo millor canvia, però referim-nos un poc a l'any passat, entre els 8 i els 10 primers, i l'any passat vaig tenir l'objectiu d'estar entre les 4 primeres, vaig aconseguir estar entre les 4 i les 3 primeres, enguany l'intentarem retear una mica més i a menys si estic més en band individualment, però l'objectiu realment segueix sent el mateix, classificar amb Bucedo 500 en la victòria per tornar a anar en els europeus i en els mundials i aconseguir la puntuació màxima per un rànquing olímpic.
1: I tant, molt bé. I te prepares a consciència, supos que sí, no?
3: Sí, sí, sí.
1: Molt bé. I Elisenda, acabarem amb tu. Ja, com començat així, tu què tens programat ara, què tens ara? Supos que passes pel club nàutic, feis entrenament o no?
0: Bueno, jo ara estic de vacances fins dia 26.
1: Que bé, quina enveja.
0: Sí. I després seguir entrenant i continuant la temporada.
1: Uh-huh. Molt bé, i de res, i si teniu qualque cosa més a afegir, si no ho deixem aquí, si trobeu que hi ha qualque cosa que no haguin dit i ho haurien de dir, ara és el moment, si no ho deixarem aquí.
2: Ara m'ho has posat un poc en tessidura, no?
1: No saben què poden dir. Sí, ara deies, no, mira, escolta, això crec que en diu la de les Olimpiades, la de la barca, crec que és important, vos he demanat més o menys coses fites que heu de fer, si heu de fer qualque cosa més.
2: Estem així ara aquí dins la cabina creuant mirades amb en qui...
1: Qui t'acaba? Jo que sé, si vulgueu dir, mirau, és que vos heu oblidat de dir qualque cosa d'aquesta. Tot mira, nosaltres vos feim el seguiment sempre, tant per xarxes i això, i aposta sempre que hi ha un triomf, que hi ha una medalla, que hi ha el que sigui, que vos qualificau a qualsevol de les categories, nosaltres ho dèiem aquí en el bon dia, o sigui que quan tu vas a Batislava, la teu va vessar, ho van dir sí, tota la setmana, o sigui que... Res, Lots, moltes gràcies per ser aquí, per xerrar-nos de piragüisme, que a vegades no és, la gent no ho sap molt bé de com va, i mos heu donat una bona... I molt atenta en els consells que t'han donat tant en Joan Toni, ara me diriges que en Elisenda, molt atenta dels consells que t'ha donat ells,
0: sí, sí,
1: que en saben un poc més que acaben de... i no te desanimis, que aquestes...
0: No, no.
1: I anima't, una sisena i una setena posició, com ha dit en Joan Toni, a nivell internacional és moltíssim, moltíssim.
0: Gràcies.
1: Per tant, molt d'ànims. Moltes gràcies a tots tres per ser aquí, i res, en voler, ja sabeu, això és que vostre, passeu per aquí, d'acord?
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, bon cap vespre. Adéu.

La informació de Pollença a la teva ràdio municipal. Sintonitza el 107.9 de la informació de Pollença a la teva ràdio municipal. Sintonitza el 107.9 de la FM. Sintonitza Ràdio Pollença.

0: que els ha fet diferents.
1: ID3 Ràdio. Les notícies de l'Exís.

0: Bon dia. El PNB ha anunciat que votarà a la Diputació Permanent del Congrés a favor del primer decret d'habitatge i rebutjarà el segon.
1: Per tant, el decret que preveu el gruix de mesures tiraria endavant, en aquest cas sense necessitats dels vots de Junts. Seguirà així els mateixos passos de la votació de divendres passat al Congrés. La portaveu Maribel Vaquero, però, diu que aquest decret és només un primer pas i que calen mesures integrals.
2: Vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida y vamos a votar que sí, como hicimos la anterior vez al otro decreto, al decreto de vivienda, que lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida, que es un parche y que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
0: Els sindicats Comissions Obreres i UGT demanen a la ciutadania que es continuï mobilitzant al carrer per acabar amb la crisi de l'habitatge, una mobilització que arribaria al cim amb la vaga general.
1: Els sindicats no han concretat quin dia serà, només que es convocarà abans de les eleccions, un fet que fa que les patronals la considerin il·legal amb l'argument que és una vaga política, un extrem que no comparteix la vicepresidenta del Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, Xisca Rudiandis.
3: Bueno, la Constitució espanyola és molt clara, és a dir, l'article 28.2 ens diu que una vaga general se pot convocar per un interès social, econòmic, laboral, i en aquest cas jo crec que se mescla un poc tot.
0: Més qüestions. Detectat i retirat el primer niu de vespa oriental a Menorca. S'ha localitzat a Mahó. Amb aquest niu es confirma la presència de la vespa oriental a les illes. Ja s'havia detectat abans a Mallorca i a Eivissa.
1: El niu ha estat retirat completament per evitar la dispersió de l'espècie i l'establiment de noves colònies. Per fer-ho s'ha emprat un sistema innovador que detalla Irene Garnieria, tècnica del Servei de Protecció d'Espècies del Govern.
4: Per a la localització d'aquest niu hem aplicat per primera vegada a les Illes Balears una tècnica basada en radioseguiment d'exemplars marcats. Aquesta tecnologia ens permet seguir moviments d'obreres fins a la colònia i representa un avanç molt important per millorar l'eficàcia dels programes de control i erradicació de la vespa oriental.
0: I s'incrementen els casos d'assetjament escolar a les Pitiüses. La Conselleria d'Educació assegura que és perquè s'estan posant més recursos per fer front a aquestes situacions.
1: A les Pitiüses s'han incorporat aquest curs 3 psicòlegs educatius a les escoles que se sumen als 11 que feien feina als instituts. El director de l'Institut per la Convivència i l'Èxit Escolar, Antoni Vic, explica els casos més freqüents entre els alumnes.
5: Els psicòlegs, sobretot, s'atenen alumnat amb sintomatologia ansiosa, problemàtiques relacionals i dificultats de relació amb la família i problemàtiques familiars.
0: I continua la gran operació policial contra el blanqueig de capitals i el narcotràfic a Palma. S'han detingut 15 persones, entre elles el narcotraficant El Pablo i la seva dona. La Policia Nacional ha practicat 14 escorcolls.
1: La majoria han estat a la barriada de la Soledat, però també n'hi ha hagut d'altres a Marratxí. El dispositiu en què hi participen 200 agents de la policia continua obert i s'espera que hi hagi més detencions a les pròximes hores.
0: I pel que fa a la darrera hora del Ceuta, la jutgessa ha demanat al govern de la ciutat autònoma que entregui la llista de trucades que va fer el president ceutí Juan Jesús Vives a la Moncloa.
1: Una petició que fa després que Vives declarés la setmana passada que va contactar fins a 10 vegades amb l'executiu central sense resposta. Una versió que va ser desmentida pel govern espanyol. D'altra banda, continuen les tasques de neteja a la planta, a la platja del Trampolí. En dos dies s'han retirat més de 200 tones de residus, això després del desallotjament dels més de 3.000 migrants que durant dos mesos han estat en aquesta zona.
0: I a aquesta hora compareix en directe l'expresident català Carles Puigdemont després que s'hagi conegut que podrà tornar a Espanya després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat que s'aplicarà també l'amnistia. Aquesta qüestió l'ampliarem juntament amb altres notícies a l'informatiu vespre de les 7.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bueno, això a la Mega Records, una altra
1: temporada nova.
0: Una altra temporada nova, la que fa 11, crec, Felip, que...
1: Ara feu un compte. Jo crec que és la temporada 11, ja vam començar a Mineral Banco en 2016, però vam fer la temporada d'hivern el primer any i després ja hem fet temporada de tardor i hivern i cols de primavera. Ara en Jaume Mordeig feia temps que no veníem, però bueno.
0: Fa estona. I ara aquí te veig jo, quan vam començar no dir moveres, Felip. Sí, fa l'any, no sé d'això.
1: Bueno.

Bueno, han començat en Sonic Youth i la cançó Cool Thing, una cançó que arranja a tota velocitat, un autèntic clàssic d'Renau Noventer, això de l'any 90, i Cool Thing, que és el primer senzill, o sigui, el mític àlbum Go. Cool Thing.

0: Bueno, pues 6 d'octubre de 2026, això és la Mega Records i la temporada que fa 11, Felip.
1: La temporada que fa 11. I no us penseu que som el dia de la marmota. El que passa és que tenim un tècnic que és un poc novatillo i no se n'ha recordat de gravar. Bueno, res, les coses van com van, però ho arreglarem.
0: És el primer dia i m'haurem de...
1: m'haurem d'entendre encara. I més quan... ara tinc mueres de mirar a prop, ara no el veiem a ell, saps? Això és un cristo, això.
0: Vinga, va, arrenquem.
1: Hem començat en Sonic Youth, un clàssic d'un renou noventer, i seguirem en guitarres distorsionades per tal de donar un poc de continuïtat en el tema, per això m'ho anem fins a Getxo, a principis dels anys 90, amb un pioner d'un noise pop de l'estat espanyol i una banda chat davantera del famós Getxo Sound. Això és El Inquilino Comunista i la cançó Two Side Colors.

0: Sí, de poder de una cosa así.
1: Bueno, això era l'inquilino comunista, un grup del qual ja ho dic, assistiu, gràcies
2: grande.
1: A un festivalasso que van muntar amb Peter Runaway i amb Pep Cuevas de mala fama. Va ser tot un espectacle, mitjà, que sí.
2: Va ser una passada, a la Pobla.
1: A la Pobla, a la Pobla, precisament. I hem de dir que a la Pobla, que cap de setmana hi ha una fira d'art i copes i na Laura de la Taverneta m'haurà convidat a pinxar a la Taverneta divendres.
2: Sí, aquí precisament al final del programa entrarà per telèfon i mos comentarà un poc com va tota aquesta moguda d'art i copes.
1: Exacte, ara així, seguim un poc d'arnau.
2: Vinga, seguim idò amb na Violet Grohl. Te sort aquest llinatge Grohl.
1: Grohl, té pedigree.
2: Té solera, això.
1: Té pedigree, té llinatge.
2: Pues sí, efectivament, na Violet Grohl és la filla major d'en David Grohl.
1: Ah, amigo.
2: I és de Foo Fighters i és bateria de Nirvana.
1: Ni més ni manco.
2: Pues sí, aquesta lota resulta que s'escriu dins la filosofia D-Y, que es diu Yourself en anglès, és a dir, que s'ho munta ella tota sola. Ella composa, canta, grava, mescla tots els instruments i des de la seva pròpia habitació.
1: Què bueno, dius?
2: Sí, això és una tendència ara. Això diu. Bueno, i escoltarem la cançó Back in the Cave de Violet Grohl.

0: Yeah.
1: Wow.
0: Brutal, eh?
1: Brutal. Però això era anar a veure l'Egrol, i clar, allà volia posar una cançó perquè bé sou d'Oliver que estaven en aquesta lota. I me direu, què posaràs, una de Foo Fighters? Pues no,
0: pues no,
1: pues no, però no, no. Massa greu. Foo Fighters no vaig connectar. Una de Nirvana, sí. Pues ara, pues escoltarem Aneurin, que és, se va llançar al setembre de 91, com a cara B del single de vinil dels Melting Spirits. Bueno, aquesta cançó, ja que ha de fer referència a un pare, és una de les poquíssimes cançons del catàleg de Nirvana on els tres membres apareixen acreditats conjuntament a la composició. Vull dir que normalment era Kurt Cobain, però en aquest cas...
0: Va participar.
1: I d'això és Aneurisme de Nirvana.
0: A més, té un solo de bateria brutal, eh?

0: Brutal, brutal.
1: Aquest bueno, disc, bueno, aquest disc va sortir com a single, encara sí. Bé, però després van fer recopilatori.
0: Un recopilatori,
1: per escoltar poc a poc.
0: Bueno, Nirvana, influenciar per Sony Youth, que precisament sí, l'importantes, sí, sí. I evidentment per Pixies.
1: Sí. Val, i de res, ara baixarem una miqueta per la costa oest i passarem de Seattle cap a Califòrnia, encara que mantindrem l'actitud amb un referent del punk rock. Estem xerrant de NoFX i la banda liderada per en Fat Mike. I aquest tema que posarem el van publicar a principi d'enguany, 2026, i el van fer com a resposta a un assassinat de dos ciutadans a mans de les brigades a Minneapolis. La cançó se diu Minnesota Nazis.

Bueno, això era J-Punk Melody d'escola clàssica, pràcticament, de No Effects, i res, ara seguirem també, hem dit que aquesta cançó era de principis d'enguany, de 2026, seguirem amb un tema també de 2026, de maig de 2026, però a més a prop passaran de Califòrnia fins a Barcelona, però mantindrem un ritme i anirem a full amb aquests Sandré i el tema que se diu Empatiano.

0: Bueno, Canyelles...
1: Això és André Empatia, no?
0: Sí, senyor. Bé, llavors aquí tenim un altre grup de lotes que me flipen, que són les Wet Leg, que són, bueno, aquest grup... bueno, és un duo britànic que van fundar dues amigues a l'illa de Wight, del Regne Unit, i que tot d'una se van convertir en un fenomen viral instantani amb el seu single debut del 2021. Escoltarem Catch This Fist, que varen publicar el 2024, i destaquen per un ús del talk singing, que és xerrar cantant, i tenen un fort sentit de l'humor irònic. A veure si us agrada. Això és Catch This Fist de Wet Leg.

0: Què tal?
1: Això, canyera, això, no, ara en xerram, això és...
0: Són
1: casa alta, full,
0: Bueno, les influències realment musicals que ells diuen que tenen són de post-punk, ballable, de LCD Sound System, Franz Ferdinand, de la potxa vergonya d'Elàstica, i de l'indie alternatiu americà de Payment, i de les Breeders.

0: I just want to get along. I just want to get along.
1: Yeah.
2: Ara, què hem de dir?
1: Al final, escolti lo que escoltis de l'Ombrides.
2: Què hem de dir del disco Last Splash, del 93?
1: No té pèrdua.
2: Què hem de dir? Què hem de dir? Són discos mítics. Bueno, hem de dir, pues, que això era una banda de rock alternatiu d'Estats Units, liderada per les germanes Dill, Kim.
1: Hombre, Kim Dill,
2: baixista d'Upitsis.
1: Són paraules majors,
2: En aquell Dill. Bueno, com a mira, que tenia una curiositat que potser la gent no ho sap. De fet, jo no ho sabia fins que no...
1: jo no he mirat.
2: Fins estudiat.
1: Està estudiado.
2: Estudiado. I just wanna get along. Què vol dir això? Per això vol dir... només vull dur-me bé a Déu. Això fa referència a la tensa relació i constant enfrontaments que tenia aquest enfrontament d'ego entre en Kim Dill i en Frank Black, saps?
1: I així va anar, així
2: Frank Black amb Black Francis, que va fer pues, que en 93-94 s'han separat per primera vegada.
1: Aquesta època de les vides no... Bé, encara ara no.
2: Però això, això era un poc un dardo que li tiraven en Black Francis.
1: Idò.
2: Això era.
1: Vinga, això era, i amb això seguirem. Ja ara canviem un poc de registre, passarem un ritme un poc més ballable. Ja ara nosaltres sempre hem ballat les brides,
2: sí.
1: Però sense perdre aquesta actitud rotllera, i per això passarem una altra ballada en el Regne Unit, concretament a Leicester, en Kasabian, i aquest tema que m'ho regalava l'any 2017, que se diu You Are In Love With A Psycho.

0: Bueno, això era You Are In Love With The Psycho de Kasabian.
1: Molt bé, Kasabian.
0: I ara xerrarem un poc amb la Laura de la Taverneta. Hola, Laura, m'ho sents?
2: Hola, què tal? Sí, m'ho sent.
1: Animal, i se sent bé i tot, eh?
0: És una meravella, en Jaume és un
1: tecnologia.
0: Màgina. És un màgina, aquesta.
2: Sí,
0: bueno, Laura.
2: Què tal?
0: Primer digues. De tot, t'hauríem d'anar les gràcies, perquè no sé el grau d'implicació que vares tenir en el Festival de Mala Fama, jo m'imagino que era colxa, cosa i d'olla, i va ser espectacular.
2: Sí.
0: Això va ser una meravella.
2: Gràcies a vosaltres.
0: No me'n faltaria.
1: Va ser un verde plaer poder venir.
2: Va ser un vespre...
1: Va, passada.
0: Mític.
1: De passada.
2: Sí, un vespre per recordar sempre.
0: Exacte. I la qüestió és fer més vespres per recordar, i per això aquest xat de setmana a la Pobla teniu armat un fandango, no?
1: Art i copes,
2: sí,
1: no?
2: Bé, aquest cap de setmana se farà la 19a edició d'Art i copes de la Pobla, i bueno, és una festa cultural a càrrec de molts artistes locals. I enguany està dedicat, bueno, a en Joan Llebrés, que és un fotògraf molt conegut, i es posarà en el museu. I després nosaltres, com a bar, Taverneta, fem una... M'has mutejat? Hola? Ah? Vale. I bueno, farem una petita exposició dels alumnes de CISA, de Tresora i Cladera. L'estàndard seria, se diu estàndard, i seran teles penjades a la plaça de davant la Taverneta. I també tindrem exposició de na Marga Pol, na Joana Forrís, en Xisco Grimald i na Emilia de la Fuente. I després el vespre ja tindríem la Meca Records.
1: Aquí són,
2: i en Ramon. No ho coneixes? Ah, pues són dos tios que fan molt bona música. Ja van tenir el plaer de tenir-los per Sant Antoni, i la veritat que va ser un vespre també d'aquests que dius de potada, de... Quina passada, quan te'n recordes lo ben
1: demà. Va ser més gran per nosaltres, va ser un moment bon ple.
0: La Taverneta és un temple per nosaltres.
1: Temple. I... Clar, és que, bueno, no és perquè hi ha la Madonna de la Taverneta i vulguin fer la pilota, però...
2: No, però
1: realment, és a dir, lo que... Tu supos que recuso un poc un testimoni d'en Toni Curro, en Pep Cuevas, de la seva part de
0: Capriol,
2: sí, clar, Vils, jo,
1: dir, tot això que nosaltres ho vàrem mamar de joves, vull dir, això és una sort que, bueno, que tu hagis volgut continuar aquesta línia, perquè bueno, gràcies a això sí. Encara podem anar a un local que s'escolti música
0: bona i forta.
1: Sí.
0: Ja, bon ambient
1: i qui tingui l'oportunitat de poder anar també a pinxar-la per nosaltres mateixos i, bueno, i entre altres, no? Pues, moltes
2: sí,
1: gràcies,
2: no.
1: Per això.
2: Va. Pues, o altres,
0: i això, com funciona? A l'hora de vestir, ara comença això de l'event aquest d'Art i Copes?
2: Vale. L'event, bueno, a partir de les 6 ja estarà obert el bar, i bueno, l'exposició a les 7:30 ja començarem amb la música, començarà en Ramon, i fins a les 10:30, 11, i després ja valtros.
0: Beníssim. I això és divendres, no?
2: Això és divendres, sí. Vale. Dissabte ja serà més light.
0: I dissabte feix cosa fort, també, dissabte?
2: El dissabte posaré música jo, i l'exposició seguirà oberta a tothom fins diumenge cap vespre. I sí que s'exposaran d'un parell de quadres que tenim, els posarem com a la venda, una petita subhasta, que aquest dos vespre recolliran i s'aniran a la llar de memòria de la Pobla.
0: Molt bé.
2: Per tota aquesta gent.
0: Però és una iniciativa molt interessant, i a més, se sap que ens ho passarem bé. Nosaltres el manco. I la gent que vengui esperant
1: que
0: també.
1: Segur que sí.
2: I la música top, eh?
1: Beníssim. Bueno, i seran de morir ja que ets aquí, perquè no tries un tema que t'agradi escoltar.
2: Pues m'agradaria escoltar Rocket to Russian, de Fontaine D.C.
1: Uau,
2: és un temazo per començar.
1: Temazo. Però se vora menjar un moment si fa màgia
0: i la troba.
1: Jo crec que sí, és un crac.
2: I que la trobarà, jo crec que sí, no?
1: Hombre, ahí está.
0: És algo així.
1: Tipo això, no? Bueno, perfecto, pues res, molt bon dia, Enredidor.
0: Molt bon dia, Enred Laura, una abraçada.
1: Gràcies.

0: Bueno, bueno, eso eran noches de casino. I fins aquí...
1: M'han de dir que el xipit en poden gestir un soi i hi ha hagut part del públic i no l'han entès.
0: Sí,
1: sí. Però bueno, res, sí, tot bueno. És qüestió de temps.
0: Sí. Però res, fins aquí el programa d'avui.
1: Sí, que vam avui.
0: Primer de la temporada que fa 11. Moltes gràcies a en Jaume.
1: Jaume, gran, gran...
0: No sé qui m'ho diu en Jaume, amb aquesta quimeta de Rejot Chili Peppers tan xula que duu.
1: Això no el sentim nosaltres.
0: Xerra pel micro,
1: ja te sentim.
2: Res, vos dic... Ai, perdoneu-vos, que ara sí que s'acoplarà perquè ho tenim molt fart. Vos dic que heu de venir més.
0: Heu de venir més.
1: Vendrem cada 15 dies.
2: No havíeu vengut des de febrer,
0: sí,
2: no havíeu
0: vengut. Un temps, veníem cada setmana.
1: Sí.
0: Ara ja ho podem amb més, sí. Calma. D'aquí 15 dies tornarem.
2: Vinga, va. D'aquí 15 dies tornau.
1: Sí.
0: Yeah, ara
1: sí,
0: ja, ara cada 15 dies.
2: Ja, ara diu cada setmana, no?
0: No, cada 15 dies.
1: No, no, no, perquè no
0: m'ordonen la vida.
1: No va bé, no m'ordonen cita cada setmana.
2: Gràcies.
0: Bueno, gràcies a tu, Jaume.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Vagi bé.
1: I res, això, venim d'aquí 15 dies, moltes gràcies a tots. Però un potser més fort, ja se senti un poc més... L'Upitzi, oh, yeah. I res, molt ben divendres a la taverneta, per tothom qui vulgui venir. Prometrem...
0: Fins...
1: Que no posen reggaeton.
0: No posen reggaeton.
1: I res, això és el que hi ha.

0: Més enllà de les paraules, més enllà de les fronteres, el jovent viu dels països catalans. Alcem el puny i cridem amb tot un poble en moviment. Tot un poble en moviment. Tot un poble en moviment. Visca la terra! Això és l'hòstia, gent!
1: She walked in crystals. I was getting some grub from my cousin Jason at the drive-thru window.